0: que dèiem, i al final és això, no deixa de ser la història d'uns amics que fent el que els agradava doncs van aconseguir l'èxit, i això és, sí, això és molt important, i això diu molt també de perquè van saber retirar-se a temps i van saber tornar a temps, no? És a dir, de dir, doncs mira, ara anem a passar-nos-ho bé, no? Tocant, i és el que fan ara, i jo crec que és fantàstic.
1: Y una última cosa, el miércoles 13, a partir del miércoles 13, Paramount rescata las dos pelis de Top Gun, uh-huh, Top Gun Ídolos del Aire y Top Gun Maverick, porque se cumple el 40 aniversario de la primera. Ostras. Y quieren, bueno, pues hacer, van a hacer en algunos cines un evento con dándole un toque de celebración y, como decíamos antes, también un toque experiencial, que ahora sí es lo que se lleva. Pero bueno, si os apetece celebrar el 40 aniversario de Top Gun, jo, 40 años ya.
0: Esa anava a dir, a mi el toque que m'ha donat és aquest, saps? M'ha donat un bon toque, Pablo, això. 40 anys, mare meva. En fi, un plaer sempre escoltar el Pablo Mérida, que ens parli de cinema i que aprenem tantíssim escoltant-lo. Una abraçada ben forta i fins la propera setmana.
1: Un abrazo fuerte a todos.

0: una setmana més tenim moltes ganes de que ens expliquin històries de la història, que ens puguem aprendre de fets que han succeït i com van ser i com de curiosos poden arribar a ser aquests fets històrics i de que a vegades es coneix el més general, però a vegades hi ha detalls que ens poden cridar molt l'atenció i que poden ser molt interessants de conèixer, i això ho fem totes les setmanes amb l'Òscar González. Òscar, benvingut una setmana més.
1: Molt bona nit.
0: Avui cap a on viatgem, com ens hem de, anava a dir, de disfressar, com ens hem d'equipar?
1: Doncs mira, jo avui et diria que per començar et posessis botes.
0: Val, molt bé.
1: El barret és opcional, però sí que et posaria un pantaló que t'arrapi bé les cames.
0: Val.
1: Que no tenia irritacions, perquè avui muntaràs a cavall.
0: Ah, escolta, déu-n'hi-do.
1: Avui tiraràs tota l'entrevista muntat a cavall.
0: Home, tota l'entrevista igual és molta estona, Òscar.
1: Mira, avui no gastes tardis, però gastes cavall.
0: Totalment.
1: Perquè avui parlem de la cavalleria en la guerra moderna. Uh-huh. Clar, pensem que, per exemple, tots tenim imatges que el cinema, òbviament, ens ha portat al cap. Recordem, per exemple, a Errol Flynn com a general Custer en la carga del sèptimo de cavalleria en Little Big Horn, que no li va sortir bé. O, per exemple, també altres carregues de cavalleria com la famosa càrrega de la brigada ligera a la batalla de Balaclava, a la guerra de Crimea, on també a la pel·lícula que van fer també estava Errol Flynn, sembla que li agradava anar molt muntar a cavall. Doncs també més recentment, si recordeu una pel·lícula de Steven Spielberg, Caballo de Batalla, hi havia una seqüència en què hi havia una càrrega de cavalleria en plena guerra, en primera guerra mundial. Clar, un esquadró britànic, allà, tots muntats a cavall, cap allà, davant de l'enemic, els alemanys, que els esperaven amb atralladores, ja podeu imaginar que la cosa no va acabar bé. Llavors, diguéssim, aquesta seqüència, en aquesta pel·lícula en particular, Caballo de Batalla, donava aquesta idea de que la cavalleria ja... Què estan fent la cavalleria una guerra moderna? Si no poden fer res davant de metralladores, davant de canons. I bueno, potser sí, potser no, però la cavalleria, fins gairebé al final de la Segona Guerra Mundial i en alguns països encara una miqueta més, formava part dels exèrcits moderns. És a dir, que la cavalleria no era una arma, diguéssim, antiga, que quedava com una mica així estrafolària. No, era una arma que fins i tot en segons quins moments podia ser molt decisiva. I per parlar d'aquest tema de la cavalleria en la guerra moderna, tenim aquí, i ja passo al castellano, Ismael López. Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, ¿qué tal estáis?
0: Pues nosotros satisfechos y felices de poder volver a escucharte y que nos cuentes de esta historia tan curiosa que seguro mucha gente le llama mucho la atención.
2: Pues sí, bueno, antes de nada, más contento estoy yo de poder hablar con vosotros y, vamos, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice David, de que la caballería al final pues tiene...

0: aquí escuchamos a la princesa Sherezade de Las Mil y Una Noches.
1: Te voy a contar una historia.
0: Y aquí escuchamos a Sara.
2: ¡120.000 euros! ¡Déjate de historias! Que hoy Sara sale.
0: Que acaba de ganar el nuevo rasca de Las Mil y Una Noches de la ONCE. ¡Let's go! Llega el nuevo rasca Las Mil y Una Noches de la ONCE, con premios de hasta 120.000 euros al instante. Rasca y vive mil y una historias.
3: ONCE. Bien jugado.
4: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
5: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
6: Barcelona aposta per noves activitats culturals inspirades en Gaudí.
7: La Sagrada Família organitza el taller familiar Fes com Gaudí per un dia i construeix la Torre de Bernabé. L'activitat, dirigida a infants, combina una visita per diferents espais de la Basílica amb un taller manual dedicat a la Torre de l'Apòstol Bernabé. La proposta forma part de la commemoració de l'any Gaudí i es podrà fer fins al 23 de maig.
6: Lleida proposa una nova mirada artística sobre la imatge i la memòria.
7: A Lleida, el Centre d'Art de la Panera presenta Oscar Holloway, Atlas, una exposició construïda a partir d'un arxiu d'imatges recopilades durant 15 anys. La mostra explora la relació entre allò visible i allò ocult i convida el públic a reflexionar sobre les imatges, la memòria i el suport que sosté el món visual. Es pot visitar fins al 24 de maig.
6: Tarragona transforma el moll de Costa en un espai de creació col·lectiva.
7: El Teatre Tinglado acull Llum Natura Centrum Est, una instal·lació de més de 300 peces creades en processos comunitaris. L'exposició proposa una experiència immersiva on natura, territori i creació col·lectiva es converteixen en protagonistes. La mostra estarà oberta fins al 24 de maig.
6: I Girona omple el maig de música en directe.
7: La Casa de Cultura celebra una nova edició dels concerts dels divendres. El cicle inclou propostes de música contemporània, jazz i cançó d'autor amb artistes com Míriam Ferrer, Benet Noguer o Alba Armengou. Els concerts es faran durant el mes de maig fins al dia 29.
5: Apunta-t'ho a l'agenda.
8: A Onda Cero Catalunya, la música.

0: I quan sona aquesta melodia ja sabem que ens ho passarem bé, que debatrem sobre algun concepte que té dividida a l'audiència, a la societat, famílies que no es parlen, gent que ha trencat relacions de molts i molts anys perquè la discussió no l'ha pogut superar, a vegades perquè els hi faltaven arguments, perquè els nostres tertulians, els nostres contrincants i contrincantes busquen tots els arguments que hi ha a sobre, dins i sota les pedres. Per això estem molt contents de no només tenir en David Morales, sinó sobretot Thaís Buford, clar que sí!
1: Bravo!
0: Plateret i tot, que he apretat massa botons al mateix temps, veus? Escolta, Thaís, com estàs?
1: Bé, molt, una mica liada, però s'acaba l'any i s'acaba el món.
0: T'agraïm molt que estiguis amb nosaltres. Quan podem, fem aquestes edicions. Tant és així, perquè la Thaís té moltes feines de traducció, d'interpretació, de doblatge, de mil i fotografia, de mil i una coses, de reportatges, d'exposicions, vull dir que és una artista que no para, però tant és així, Thaís, que em perdonareu, David, Thaís, però és que no recordo ni tan sols com va quedar la votació de l'últim. Vull dir, sé que...
1: Jo ho deixaria en empat, eh?
0: Jo crec que va ser un empat entre...
2: Espaguetis contra macarrons,
0: no? Entre espaguetis i macarrons! Bravo! Perquè no tinc la més mínima... Aquest tuit està perdut en el deep space de l'internet aquest profund, que ara troba on està aquest tuit. Bueno, en fi, ja aniré penjant el d'avui preventivament, per poder guardar-lo. Busqueu l'etiqueta Nits de Ràdio, o el meu compte, David Cervelló, i allà podreu votar per a cada una de les dues opcions d'avui, que avui és un tema genèric, podríem dir. Avui dividim el món entre la taronja i la llimona. Impressionant, famílies dividides, avui més que mai. Avui sí que, avui pot ser una situació cítrica, el que... Ja, sí.
1: Molt bona aquesta.
0: Sí, a veure què diuen els cítrics sobre aquest programa. Bueno, és igual, ja paro, va. Vinga, tinc moltes ganes, avui, això, com que li hem de... Segur que tindrem humor àcid. Vale, prou. Comença avui, per variar-ho una mica, per ser una mica innovador, Thaís Buford. Endavant, doncs.
1: Vinga, som-hi. A veure si saps quin he escollit.
0: Què has triat?
1: Sí, triat. Aquesta vegada he triat jo.
0: Has triat o t'ha tocat? Taronja,
1: Taronja. És que no sé mai si dir taronja.
0: És veritat. Orange.
1: Orange. S'escriu taronja, però jo crec que s'accepta taronja, no?
0: Taronja, sí.
1: D'allò col·loquial.
0: Sí.
1: Però bueno, doncs mira, és com berenar, no? Berenar i berenar.
0: És veritat.
1: Que ens mengem un, sí, a l'hora de parlar ràpid.
0: Per tant, berenar taronja és.
1: Berenar taronja.
0: O berenar taronja o berenar taronja.
1: Depèn de si estàs locutant un documental que has de dir taronja.
0: Clar.
1: I si no pots dir taronja,
0: Sí. No, doncs mira, no. Escolta, molt bé, doncs en David li ha tocat la llimona. Doncs sí. El Grinch li ha tocat la llimona. Molt bé, doncs Thaís, t'escoltem, a veure cap on ens portes.
1: Molt bé, doncs a mi m'agradaria començar amb un spot que la gent jove, i aquí ens excloem els tres, ho sento, potser no coneixerà, però que nosaltres...
2: Escolta, parla per
1: no,
2: tu.
1: Perdona, David, clar, escolta'm, David, segur que has cantat aquesta cançó.
0: A veure... Escolta'm.

0: Mira.
1: Bit Cristal escribe normal.
0: Bit Naranja.
1: Bit Cristal.
0: Dos escrituras a elegir.
2: Bit. Ostres.
3: Veus? Home.
2: Qui ha viatjat, amb el temps aquí, eh?
4: Aquí t'ha de reconèixer que sí.
2: Aquest sí,
3: clar, David, per favor, i té molts anys, això. Té molts anys, eh?
2: Semblava que estigués en vinil, l'anunci.
3: Bàsicament, t'explico, ja no es fan anuncis de bolígrafs.
2: És veritat, eh?
3: La gent no escriu, és molt trist.
2: És veritat.
3: És molt trist. Sí. Només ens dediquem a fer clec-clec-clec al mòbil.
2: Sí.
3: Ens sortirà una gepa de...
2: Sí, una gepa de...
3: Anirem evolucionant així, cap a gepa, eh?
2: Sí. I perdrem la força tàctil i prens.
3: Bàsicament que el cervell i els dits a l'hora de dibuixar o a l'hora d'escriure s'acabaran desconnectant totalment.
2: Els cervells en general ja s'estan desconnectant.
3: Sí,
2: però
3: ja és cuidant.
2: Sí, ja és un altre tema.
3: Bé, no, efectivament quan parlem de taronja o taronja, ens ve un color o un bolígraf o un gust de Fanta, el millor, sens dubte, o un comtat de Califòrnia, Orange County, que això surt a totes les pel·lícules americanes de vides i per haver, o una ciutat de Florida que es diu Orange i hi ha 4 habitants, és igual,
2: ostres.
3: O una sèrie, Orange is the New Black,
2: sí, senyora.
3: O una mascota del Mundial de Futbol, el Naranjito.
2: Home, Naranjito.
4: Ara en parlarem.
2: Ah, veus, és que, buf, això seria complicat avui.
3: Com diguis alguna cosa del Naranjito, malament, eh? Perquè era la meva... Bueno, jo tenia clauers... Bé, és igual, deixem-ho.
4: Així ha sortit.
3: També parlem d'una formació política amb cada cop menys seguidors i menys afiliats.
2: Sí, és veritat.
3: També parlem d'una pel·lícula molt inquietant, que és La taronja mecànica.
2: Ostres, sí.
3: És bestial. També parlem, malauradament, d'una companyia telefònica no menys inquietant, que és Orange.
2: Sí, és veritat.
3: I finalment, l'estrella, parlem d'una fruita sucosa, dolça, que et pots menjar acabada de collir de l'arbre i salivar de gust.
2: Sí.
3: I jo ho he fet, la meva família, tinc mitja família a Vinaròs, i tenien camps de tarongers i anàvem allà i era fantàstic. Agafes la taronja, la peles, perquè les taronges que són normals, diguéssim, no les de supermercat, les han congelat, les han agafat verdes, les pots, amb els mateixos dits, les pots... pelar, obrir, menjar. Bueno, fantàstic. Fantàstic.
2: Quan és una bona taronja sucosa i allò, quin plaer. I en canvi, quina tristor quan no obres una que de fora sembla molt, molt bona.
3: Exacte. I després, aquest és el problema, que ens enganyen, ens les posen en vernís. I a més, això és per fer un altre, fer un altre debat, no? El tema del Mercadona que compra taronges a... que no són de València, i mira que són gent que és una empresa valenciana.
2: Sí.
3: Però això és un altre tema, que no vull entrar-hi. Això, que quan mengem una bona taronja, salivem de gust, segur. Però és exactament el contrari al que fem amb una llimona. Si ens la mengem acabada de collir a l'arbre, acabarem amb la cara de sopronamant durant una setmana, com a mínim. Que és exactament la cara que està posant ara mateix el David, el meu contrincant, perquè sap que avui no té res a fer.
4: Ui,
3: és que no té res a fer. No, a veure, Morales, és cert.
4: No.
3: Però bé, més endavant parlarem de les propietats de la taronja, la fruita, no la formació política, que... Així que veníem aviat. Hem dues propietats que n'hi ha i que en són moltes.
2: Et deixo
3: pas perquè et deixis aquesta cara de sopronamant.
2: Primera intervenció, àcida d'en David Morales. A veure, va.
4: Doncs mira, per començar amb el meu primer argument, jo ho tinc fàcil, ho tinc molt fàcil, perquè entre la taronja i la llimona em quedaré sempre amb la llimona. Perquè què ha donat de bo la taronja en aquesta vida? El Naranjito, l'únic. I ja veus la sort que va donar Espanya, que va quedar en 12è lloc. Podem sentir el primer.
5: Hola, soy Naranjito, el caramelo de los mundiales. Me encanta el fútbol porque es un deporte lleno de sabor como yo. Ya sabes, busca el sabor del buen fútbol en el buen sabor de Naranjito. ¡Gol!
6: Naranjito, un gol con sabor a naranja.
4: I després va quedar en 12 lloc a Espanya.
3: La veu aquesta? La veu...
2: Havia oblidat la veu
3: la del
2: Naranjito.
3: És la del Vic Cristal, Vic Naranjito.
2: Sí. No? Sí. Havia oblidat la veu del Naranjito i ara entenc per què.
3: Però aquesta veu no és de la Gracieta. O sigui,
2: és Naranjita.
4: No sé, jo crec que millor
2: oblidar-ho. Ai, el senyorito! Soy Naranjito! És que clar, com li poses de veu?
3: Era molt graciosa, perquè a més era una fruita que és molt... Vull dir que és molt d'aquí, és... Bueno, clar, a les taronges venen de tot arreu.
4: No?
3: Sí, clar, i Israel, i
4: tot arreu. Que tu, Thaís, compres llimones i saps el que estàs comprant, que sempre tindrà el mateix gust. Les llimones són àcides, saps el que vas. En canvi, compres taronges i és pitjor que jugar a la loteria, perquè et poden sortir àcides, molt àcides, amargants, mai no et surten dolces, sempre perds.
3: Què dius ara? Tu no has comprat mai... Ai, no,
4: sempre
3: et surten les pitjors.
4: Que la llimona té moltes propietats. És rica en vitamines i minerals, afavoreix la digestió, és un aliment ric en antioxidants, ajuda a prevenir l'anèmia, protegeix el fetge, redueix el colesterol, metabolitza el greix més ràpid. En canvi, en la taronja tots són inconvenients. Conté fructosa, danya les teves oïdes, el temps l'afecta, causa diabetis, no conté pràcticament fibra, augmenta el teu
3: causa
4: pes...
3: Causa diabetis?
4: Perquè... Sí, sí. I per si fos poc, escolta el que expliquen al canal de YouTube Fisio Online.
7: Te explico en este vídeo los perjuicios que puede tener la naranja y la mandarina para tu salud.
2: Explica-ho avui.
7: Y no solo para tu salud así en general, sino también te lo voy a explicar y especificar más para la salud de tu espalda. Porque yo como fisioterapeuta veo a menudo...
3: Home, si et poses una taronja a l'esquena, clar.
4: Com els pacients
7: tienen algunos problemas de espalda que pueden mejorar a quitar la naranja y la mandarina, por peculiar que te pueda parecer. ¿Por qué se produce esto? Porque la naranja y la mandarina... No así el limón o el pomelo, solo la naranja y la mandarina,
4: no el
7: frutas
4: limón,
7: ácidas
4: el
7: dulces, requieren mucho trabajo hepático y biliar para su digestión.
3: ¿Qué te cabrá en la esquena?
4: Bueno,
2: això que
4: ell és
3: pregunto.
2: Què ho diu?
3: No, sí, però si és fisioterapeuta, què està parlant? Està parlant de fetge, què diu?
4: El vídeo era molt llarg i no he posat l'explicació sencera. Ha donat l'explicació. Després tu ja busca-ho.
2: M'ha semblat que ho explicava i ara veig que no. Però bueno, és igual, no? Però està bé.
3: Sí, clar, jo també puc sentir en un vídeo i tu dius que la naranja...
4: Perquè dona molta feina hepaticobiliar i això després provoca mals a l'esquena, però no t'explicarem tot el procés que tenim el temps limitat en el programa.
2: Això sembla eusquera, hepaticobiliar. Sembla que digui... Li veig
4: Home,
2: moltes cas.
4: Una mica d'accent tenia.
2: Sí. Bueno, doncs escolta, doncs no.
3: Molt bé, doncs jo crec que el problema de l'esquena i la taronja és que dormia a sobre d'un lloc on hi havia taronges i clars.
2: Sí.
3: És com si fossin pedres, és com la princesa i el pèsol.
2: Efectivament, doncs amb una taronja, clar. Tu notes més.
3: No dormis mai en un sac de taronges, ja està.
2: Clar, efectivament.
4: Que és una qüestió de quan les menges.
3: Ah.
4: Vés amb el teu següent argument.
2: A veure.
3: No, és que és molt fàcil. I jo vaig directe als experts de veritat. O sigui, no sé què té a veure això amb la diabetes. Què passa? Que és per un tema de la fructosa. La majoria de fruites tenen fructosa i això no vol dir que provoquin diabetis. Clar. Això vol dir que pels diabètics... Doncs no van bé, però és que hi ha moltes coses que no van bé pels diabètics, o sigui, vull dir, són gent que tenen un problema, és una enfermedad. Sí, és com si et diuen, hòstia, és que la sal va malament. A veure, la sal és sodi i no va malament. Passa que tampoc has d'abusar-ne. És igual. Jo a mi m'agradaria que escoltéssim algunes propietats de la taronja de la mà d'un videoblog que és molt interessant, que es diu Que Apetito.
2: Home, pues segur que és apetitós aquest.
8: 1. Reforza nuestras defensas.
2: Val.
8: La naranja posee un alto contenido de vitamina C, la cual estimula la producción de glóbulos blancos.
4: La llimona també.
3: Però no te la menges com una fruita.
8: Mejora nuestro sistema inmunitario y puede evitar catarros, procesos gripales o alergias respiratorias.
3: No diu res de coronavirus,
8: 2. Ideal para bajar peso.
2: Mira.
8: Por un lado posee muy pocas calorías y por otra parte contiene agua y fibra, ideal para dietas de adelgazamiento.
3: Claro.
8: Además, gracias a esa fibra hace que tengamos una sensación de saciedad y comamos menos.
2: Mal.
3: ¿Veus?
8: 3. Aporta energía.
3: Sí.
2: ¿Cuántas en fas?
4: Sí, señora, vostè, moltes taronges no prenen, ¿no?
2: Sí, li falten taronges.
8: Para aquellas personas que realicen actividades deportivas.
2: Ah, sí, jo en prenc.
8: 4. Fortalece los huesos.
3: ¿Veus?
8: La naranja es una fuente de vitamina C, pero también de calcio, que resulta ideal para proteger los huesos. Por ello se recomienda para aquellas personas con problemas en las articulaciones y para reducir la inflamación de la artritis reumatoide y artrosis. 5. Mejora el estado de la piel. A medida que pasan los años, nuestra piel envejece y sufre deterioro causado por los radicales libres.
3: ¿Veus?
8: A pesar de ser inevitable, la naranja posee antioxidantes que ayudan a combatir contra ellos y a retrasar el proceso de deterioro.
3: Vale, ja podem parar, perquè és que n'hi ha tantes que tampoc cal.
2: Sí.
3: M'ha fet molta gràcia allò de diu, bueno, el envejecimiento es una cosa que no se puede luchar con... O sigui, tienta,
2: clar, clar, miracle no pot fer, però, la taronja, clar.
3: Clar, exacte, és el que està dient. O sigui, ara no es pot frenar, però sí que pots lluitar contra el tema dels radicals lliures, que és el que realment envelleixen la pell, no? M'ha fet molta gràcia lo dels radicals lliures. M'ha quedat claríssim que cal combatre'ls, i suposo que per això Ciutadans va escollir el color taronja, perquè si no...
4: M'imagino que quan
3: per lluitar contra els radicals lliures,
4: i comencin a cremar contenidors, apareixeran ara els Mossos amb taronges. En lloc de llançar bales de foam, llançaran taronges.
3: No sé, van dir... A veure, què combat els radicals lliures? El color taronja. Per tant, els ciutadans van dir, doncs ja, color taronja. No, això és una parida que acabo de dir. No, però sí que és veritat que, A veure, comencem perquè... Tu te la menges com a fruita i te la pots menjar doncs, abans de competir perquè té una mica de fructosa, no és excessiva, allò que no és com un plàtan.
2: Sí.
3: Però sí que és cert que també conté vitamina C, com la llimona, i la vitamina C és indispensable per sintetitzar, diguéssim, el calci.
2: Sí, sí.
3: Perquè molta gent diu, no, jo em prenc un d'allò de calci. Bueno, no, em sembla que la D. Bueno, la C també. Bueno, és, diguéssim que té un munt de propietats i que ara mateix tampoc volem posar tot el vídeo, però tot el que acabes de dir... Jo no he sentit res de diabetis, eh? No.
2: Fixa't que d'aquí 4 dies acabaran ficant anuncis de naranjas con calcio, saps? Com la llet, que diuen... Leche extra de calcio, pues naranjas con calcio, no, pues ja em porta de calcio. No li calcio més, saps? Vull dir, ja la porta.
3: Un tema a part seria el suc de taronja. Un bon suc de taronja és un punyetero plaer, o sigui, és horrorosament bo, no cal ni sucre ni res, boníssim. Però sí que és cert que un mal suc de taronja, i per no dir, ho sento molt, Don Simón, perquè allò no és suc de taronja ni res. És igual, qualsevol suc de taronja que sigui d'aquests d'abric, més amarg i més horrorós no pot ser.
2: Ja. Li han de ficar sucres perquè compagina el sabor.
3: Ah, és horrible. És horrible. Però un bon suc de taronja...
2: Jo totes aquestes begudes, quan més ensucrades, me les veig totes. Vull dir que si Don Simón igualment ens vol patrocinar, jo estaré encantat i ja li compraré a la Thaís una altra cosa. A veure...
3: A mi un arbre de taronges ja...
2: Un arbre de taronges taronger, i ja...
3: Un arbre de taronges...
2: I ja està molt bé. A veure, David, com contraataques això?
4: Doncs mira, que per què prefereixo la llimona a la taronja? És evident, perquè la llimona serveix per tot. Ah. Ara pensem en la cuina, per exemple. Ah. A què se li posa llimona? Doncs li poses llimona al peix quan el fiques al forn, a la
3: carn. I el pa a la naranja.
4: Espera. Li poses a la rebosteria per fer un pa de pessic amb ratlladura de llimona.
3: O a la naranja.
4: Al marisc, vas a un bar i demanes uns xocos i que et porten llimona. També a la paella. És fins i tot l'ingredient bàsic d'un dels licors més coneguts i reconeguts de tot Itàlia, el limoncello. I per no dir que un dia tens set i que et prens una llimonada ben fresca perquè t'hidrata, a diferència de la taronjada, que amb la quantitat de sucre que porta, l'únic que fa és que al cap de 2 minuts tinguis més set encara. A més, us diré una cosa ben certa. La taronja augmenta la producció d'àcid estomacal. Per tant, pot provocar acidesa, reflux gastroesofàgic. En canvi, la llimona, dissolta en aigua, és un remei alcalí que equilibra els nivells d'acidesa a l'estómac davant d'episodis forts de reflux. I això, Thaís, anava a dir taronja, m'hi estic tirant de trucs de Yahoo Respuestes. Això va ser consell de la meva foniatra.
3: En sèrio, Yahoo Respuestes? No, si han tancat, David, han tancat. Per alguna cosa han tancat.
4: Això va ser consell de la meva foniatra. Però, tornant a la cuina, la llimona... Això, per la gent que tingui acidesa d'estómac, que tingui reflux, és una cosa que podeu fer.
2: A veure.
4: Poseu una ampolla amb aigua...
2: Sí?
4: Tireu suc de llimona i aneu bevent al llarg del dia,
2: Mal. A
4: poc a poc. D'aquesta manera, com que és equilibra l'acidesa per l'alcalinitat que té la llimona, no serveix amb altres...
2: Però si pot posar taronges, sucre o no?
4: Pots posar-hi sucre, si vols. Si no t'agrada, si vols una miqueta més dolç, però si vols més sa, simplement l'aigua amb llimona, i d'aquesta manera evites el reflux. És un truc per...
2: I si,
4: per
2: i si és alcalines, pots recargar la bateria del mòbil,
4: també,
2: per exemple?
4: També.
3: Ui. Una coseta, és important. El que has dit és cert, David, però sobretot aneu amb compte amb l'esmalt de les dents.
2: Fixa't.
3: Perquè la llimona, se les carrega. Molta gent utilitza canyetes
2: sí.
3: per no, perquè passi sí, directament
4: perquè
3: cap a dintre.
4: Directe. Sí, sí, sí, això és
3: I
4: important.
3: Les canyetes, sisplau, que no siguin de plàstic, no, que ja n'hi ha d'aquestes de cer que les podeu sí. reutilitzar. Gràcies.
2: Molt bé.
4: I sobretot és important que no és que us begueu un got sencer de cop, sinó que aneu bevent al llarg del dia glopets,
2: ja.
4: que no sigui tot d'una tacada. D'aquesta manera és com es va atacant a l'àcid.
2: El Fari, però, el Fari diuen que se'n va prendre tot de cop i sí. li va quedar aquesta cara de...
4: Aquesta cara, sí.
3: El sopronamant.
2: El sopronamant, total. No? Clar.
4: Tornarem a la cuina, perquè la llimona té mil i una aplicacions culinàries. I la taronja? La taronja només llueix per un pato a la naranja. Pato, que a més s'ha de tenir mal gust, perquè la carn de l'ànec és com menjar pollastre, però quan se t'ha passat de cocció i ha quedat tan sec que no pots utilitzar-lo com una esponja per succionar líquids.
3: Bueno, jo no em menjo perquè soc vegetariana. Però...
4: Que la llimona, serveix per tot, absolutament per tot a la cuina, fins i tot per això que podem sentir ara.
9: A nadie le gusta lavar los platos, pero hay que hacerlo. ¿Por qué no lo intenta con Pril? Pril Limón deja mi vajilla perfectamente limpia y brillante. Y con Pril Limón verá usted como casi le gusta lavar los platos.
2: Sí.
4: Fins i tot per netejar, si és que la llimona...
3: Casi le gusta.
2: Casi le gusta.
4: Intenteu netejar amb taronja, a veure com us queda.
3: Veus? Bueno, ara ja, per sort, quan tu vas defensar el rentavaixelles,
2: És que, clar, hi ha molta...
3: No sé si n'hi ha d'aquests per rentavaixelles.
2: Sí, hi ha molta història ja entre els nostres contrincants de tantes i tantes batalles.
4: Les pastilles porten llimona, moltes, per posar els rentavaixelles.
3: Ai, les pastilles que et prens deuen portar...
2: Exacte, però no te les has de menjar, aquestes pastilles, malgrat Déu, sí, sí. No, és terrible.
3: Molt bé, molt bé. Bueno. Ja està?
4: Sí, endavant, sí. Sí, endavant amb el teu tercer.
3: Doncs jo abans us he posat un spot de fa uns quants anys. I ara voldria posar-vos un altre de fa també uns quants anys.
2: Val,
3: sentint-lo.
2: A veure.

0: Clar, això, el protagonista... No, perdona. Diu, ha parlat de la naranja tota l'estona, però per no ser menys i que la llimona no es torni més agra del que ja és, l'han posat allò, bueno, i delicioso limón que surt al final de l'anunci.
1: Limón, sí, però és la naranja.
0: La Fanta de taronja, i és que ho ha dit més d'un cop, és la veritable protagonista de l'anunci, que a més, la Fanta de taronja és com la representant per antonomàsia del gust de taronja. És a dir, sí, quan som petits, sempre assimilem Fanta de taronja, o érem petits, a la taronja. No? I a més, aquesta es pot tenir una música enganxada, uns dibuixets d'allò més monos, perquè els dibuixets són moníssims, que representaven l'esperit de la taronja, no? Quelcom amable, dolç, bo, gustós, divertit.
1: Sí.
0: No com l'espot de la Fanta de llimona.
2: No, però sempre es tanca amb el millor que i ha tancat i limón.
0: No. Sí, clar, i limón para decir algo, perquè si no venien limón ni patrón. Sí. Però bueno, és igual. Hi havia un espot de Fanta limón, que a més és un espot que no sé, que no té ni cap ni peus, perquè mira, jo us ho explico. Fan una expedició a l'Everest.
1: Val?
0: Sí. Tot i que ja sí, bueno, ja al Tibet, vaja.
1: Sí.
0: Se suposa que van a buscar el Yeti, se suposa, eh? Ostres. Sí, al final acaben trobant com unes empremtes del Yeti. I a més, el que no entenc és, s'enduen Fantes de llimona en una nevera?
1: A veure.
0: No tenen res més a fer?
3: Fanta el mundo es fantástico.
4: Con Fanta limón, saborea todo lo fantástico que es el mundo.
2: ¿Y tal?
4: ¿Dónde está el riesgo? En las pruebas más duras, ahí está el sabor de Fanta Limón, refrescándote, calmando tu sed de aventuras. Ven con Fanta Limón, donde está la emoción.
3: Fanta Limón,
2: Fanta Limón, donde está la emoción.
3: ¿Dónde está la emoción?
2: Un dels millors claims que he sentit darrerament.
1: Fanta Limón, ¿dónde está la emoción?
0: Carai, a veure, és que clar, feien, limón i emoción, o sigui, podien haver agafat qualsevol cosa,
1: perquè
0: limón...
1: O camión, sí, qualsevol...
0: Camión... Sí, però a veure, és que si tu veus l'anunci no té cap mena sentit.
2: Home,
0: o sigui,
2: a veure...
0: Qui s'emportaria una nevera d'aquelles de xiringuito gairebé?
2: Fes una rima amb naranja.
0: A veure, costa més.
1: Costa més.
2: Ah, veus? És que fins
0: costa
2: i tot
0: més.
2: Per això és desagradable.
1: Perquè se te mete en la panza... Sí, clar, no ho sé.
0: Jo només vull dir que no sabien què fer i van fer una mena d'espot raríssim.
1: Sí,
0: que dius,
1: sí.
0: Què té a veure l'Everest amb la Fanta llimona? No, se'n van anar.
1: Se'ls va anar.
0: I punt, i ja està. No se va convendre-ho. A més, és líder de ventes, Fanta de taronja. Si tu fas una enquesta, la gent... Això podríem fer-ho, David,
1: sí,
0: què et sembla?
1: Sí.
0: A part de llimona i taronja, Fanta llimona, Fanta taronja. La gent dirà taronja.
1: Sí. Ho posaré doble així i
0: això.
1: Crec que això decantarà la balança.
2: Mira, naranja, amb què rima? Granja, franja, zanja... I ja està.
0: Ho has posat a l'ordinador de rimes, no? Està clar.
2: No
0: és que no tens imaginació.
2: Diccionario de rimes.
1: Rimes.com, que aquests és el que s'aprenen ara els raperos aquests i els peleas de gallos, no? Es deuen memoritzar aquesta pàgina web. En fi, és el teu torn, David, i crec que vens amb molts sons, eh? Vull dir que
2: sí, perquè sabeu què es pot fer amb les taronges i les llimones? Humor, sí. Sabeu aquell de dues taronges que es troben pel carrer i una li diu a l'altra? Escolta, com estàs? I l'altra li respon, doncs preocupada, filla, preocupada. I per què, tia? Doncs perquè ahir vaig trepitjar una llimona. I com es troba? En estat cítric.
0: Oh, no, però això ho ha dit abans. No, això ho ha dit abans el David.
2: Sí, però perquè s'ha avançat. Us porto un recull d'humor cítric. Va,
1: no m'ho podia imaginar, que això acabaria entrant com argument, saps?
2: L'acudit
0: tu no l'animis, David.
2: L'acudit de la taronja i la llimona. A veure, que és llarguet, eh?
1: A veure, som-hi.
5: Fanta se encuentra con su hembra después de 3 meses. Salía del ejército y el hombre, ya ustedes saben, se encontraba en angustia. Va donde su hembra y dice, mi amor, un ratito, pues son 3 meses que no pasa nada. Rambo está desesperado. Y... La chica le dice, pero ¿qué quieres? Ratito, tú ya sabes. ¿Quieres hacer el amor? Ratito nomás, mi amor. Ya pues vamos a un hotel. Van buscando de hotel en hotel, hotel en hotel y al fin y al cabo no encontraban nada. Iban a un hotel, chocherita, quiero un cuarto. No hay. Iba al otro hotel, chocherita,
1: drama,
5: hermano,
1: ¿eh?
5: Un cuarto. Nada.
0: ¿Chocherita?
5: Iba ya por el 15º hotel. Manito, un cuarto, hermano. Son 3 meses, huevón, entiende. Ojo, te agarro a ti, tanta vaina. Y ahora, compadre, a mí, ¿cómo me vas a agarrar? Comprende mi situación, no sea malo, chochera. Mira, hermano, te voy a dar un chochera. Cuarto, pero es colectivo, hermano. No hay otro. Cama camarote, coge la cama de arriba y no haga bulla porque abajo duerme un tío bien asado, ¿eh? Ya no importa, mano, para salvar la situación, le dice. Le paga, entra con su hembra al cuarto y dice, mira, Chola, te ha ganado con ese viejo zapazo que está durmiendo abajo, ¿no? Sí, sí, me he dado cuenta. Mira, ve, a la hora que tú te excites no vayas a gritar fuerte, sino el viejo se despierta y nos malogra todo el vacilón. El pata le dice a la germa, cuando tú te excites tú vas a decir, naranja, naranja. Y yo cuando me excito voy a decir, limón, limón. Se ponen de acuerdo, se quedan calatitos los dos, la chica sube al camarote. El pata ay, también. Ay. La tira a la cama y empieza el cachascán. Pata le abre una palanca, le abre la otra, ¿palanca? Saca la llave, se agarra de los dos faroles, mete la llave al auto y enciende el motor. Estoy hablando en clave para que los niños que están mirando en su casa no,
1: no, no, no, no, agresión, no,
5: algunos
1: no
5: estarán ahí palanca. Llave. ¿Tú sabes que primero lo hace despacio? Luego acelera más. Hay momentos que la hace con desesperación. ¡Ah! Y en una curva siente que se le vacían los frenos. ¡Tah!

0: no l'has escoltat mai, no les vull tornar a escoltar.
1: Val.
0: que es diu, òbviament, La Naranja.
1: Oh.
0: Sí, són d'un duo, que no sé si són bessons, però s'assemblen molt, que es diu, suposo que sí, Hermanos Miño Naranjo, que a més es diuen així, que dius, és casualitat que hagin posat la... No sé. No sé si la lletra té un doble sentit, quan diu, sobretot, La Naranja nació verde, pero el tiempo la amarilló. Potser estan parlant de sa mare, de sa germana, de sa tieta, no ho sé.
1: Sí, sí.
0: Però bé, vés a saber. M'agradaria escoltar-la una mica, perquè realment és que no tiene desperdicio ni pulpa ni nada.
1: La pulpa fue del cha-cha-cha, en aquest cas.
0: Pues aquesta cançó també.
1: A veure...
0: Comença bé.

0: quines neules.
1: És fantàstica, tan querida, tan senyora. Sí, sí. Senyora, una naranja, sí, sí, sí, sí, sí. Tan bonita per a mi. És que és, resumeix perfectament el que és la taronja. Sí. És querida, senyora i bonita.
0: Sí, ja estaria la cançó.
1: A veure, matem-la. És opcional.
0: És que m'he quedat... Saps allò que... Saps allò que m'he quedat tan... absurd, perquè això, o sigui, m'he quedat incapaç de...
1: És fantàstic, o sigui, a veure, jo veieu, si aneu a YouTube, poseu la naranja del sí. Duo Hermanos Miño, com el riu, naranjo, Miño Naranjo, vull dir, ja només veure'ls és una experiència...
0: Saps quina por em fa tot això, Thaís, sempre? Que sí, després l'algoritme s'equivoca. Ja, l'algoritme em comença a proposar coses que no vull que segueixin aquesta línia.
1: Per què
0: línia.
1: No? La vida ja de per si
0: hauríem de poder
1: rara,
0: dir-li
1: no?
0: a l'algoritme i a les cookies i tot això, això no em facis cas, saps? El que et diré ara, no.
1: És de conya.
0: És de broma. Per ahir no, però avui necessito veure-ho un cop i ja està.
1: Però jo necessito aquestes coses que et facin. No sé.
0: La naranja.
1: És que és fantàstic. Ja l'hauràs de repetir tota la setmana.
0: Sí, em fa por dir, David, fes que oblidi això amb una altra cosa encara pitjor.
1: És que segur.
0: És capaç.
1: Espera't.
0: És capaç.
1: David, segur que tens una cançó.
2: Sí. No. Tinc dues
0: cançons. Ah,
1: tinc dues,
2: però espereu. Ja perquè si em deixeu ja que comencem el quart argument, darrer argument, pensant en tot el que la llimona ha portat a l'àmbit de la creació artística. Ah. Us proposo fer un recorregut per la col·lecció del Museu del Prado, que ens permet fer una recerca entre les obres de la seva pinacoteca. Per exemple, si fem una recerca amb la paraula clau limón, trobarem 44 peces referenciades, entre les quals hi ha doncs, Pelea de gatos en la despensa, de Paul de Vos, del 1640, Ostras y limones, de Jacob Foppens Vanés, del segle XVII.
0: Ostras, limones, todos quieren ser los campeones, ¿no?
1: No.
2: Bodegón con limones, cerámica y frutero, de José Pinazo Martínez, del 1929, o Bodegón con salmón, limón y recipientes, de Luis Egidio Menéndez, del 1772. En canvi, si busquem naranjas, a diferència de quan buscàvem llimones, que sortien 44 peces referenciades, només en surten 20. I què dir de l'àmbit de l'escultura? No podem obviar Llimona, Josep Llimona, un dels grans escultors del segle XIX i XX. Què ha donat la taronja, en canvi? Mònica Naranjo?
0: No,
2: o això que podem sentir, que en aquest cas és interpretat per la pitxanga, música xilena.
0: Això promet.
2: Tema,
0: això promet.
2: La naranja.
0: Ja m'és no, igual de que cantin, eh? La pitxanga, música xilena, ja em sembla meravellós. Escoltem-ho. Ostres, van la línia.
2: És que igual hem anat a parar a l'única cançó sobre la taula que existeix.
1: Però els meus eren d'equatorians.
3: La naranja.
0: Sí, senyor. Ostres.

0: Està clar que aquesta cançó et perseguirà tota la setmana.
1: És molt fort, perquè jo dic, David, fes una cançó que em faci oblidar l'altra i me la torna a posar, ara ja, o sigui, el meu cap ha explotat i estaré tot el dia la naranja, la...
2: Va, però fem neteja, fem una mica de neteja, que va, diuen que
1: net.
2: Entre plat i plat has de prendre llimona.
1: Sí, senyor.
2: I així treus el gust, el mal gust del plat anterior.
0: O doncs, fairy, canvi, també, sí.
1: O fairy, sí, exacte.
2: D'ahir et puc parlar de tamassos.
0: De què?
2: Llimones com el Lemon Tree dels Fool's Garden. Ah. La veritat és que és un tamasso. Mi limón, mi limonero, de Henry Stephen.
1: M'encanta.
2: O aquesta que sentirem ara.
1: A veure. Un limón y medio limón. Sí, senyor. Un limón y medio limón.
0: Tres limones y medio limón. Com era l'original.
2: Juan Antonio canta la danza de los 40 limones. Sí, vaya.
0: No, però posa l'original, és millor.
2: A mi m'agrada aquesta. Sé que parece una
0: película de Greenaway. Bueno, això està bé, eh? És fantàstica, m'encanta. És com molt d'after, no?
1: Sí. Com que, què idea, qual la idea, no? A passear los animales, mira mi perro. Sí, a la nena. És, sí, sí, és que idea, qual la idea, totalment. I saca tu nabo a passear. Ep, això ja és una altra cosa.
0: Saca tu nabo a passear.
1: Sí, aquí ja... Aquí ja...
2: De la Berta una vez al mes.
1: Veus, fixa't, clar.
0: M'encanta. No seas tan cotilla, esa escotilla parece un sumidero y es tu corazón. Son, esta escotilla parece un sumidero.
1: És meravellós. Almenys quan escoltes que idea, qual la idea, la part del rap també en italià, bueno, si hi ha alguna cosa que se t'escapa o te la imagines, és millor aquí, no? Aquí veus que parlen de nabos. D'anar-vos directament.
2: És una gran cançó.
0: No, no, està molt bé. La veritat és que la versió està molt bé. No sé què m'agrada més, la versió original o aquesta.
1: Sí, sí, no, no, ha estat fantàstic.
0: Com es diu aquest, perdó?
2: Juan Antonio canta.
1: Sí, sí. Sí,
0: claro. És Juan Antonio i canta.
1: No sé si és el que no va acabar bé, em sembla.
0: Què vol dir no acabava bé? Què li va passar?
2: Sí, el que va morir.
1: Sí, sí, sí.
2: Que va ser Juan Antonio canta, sí.
0: Ostres!
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, aquesta és una història àcida, aquesta, no? Aquesta tampoc no va acabar bé, no, no, no va acabar bé això. Doncs escolta, ara és qüestió de que siguin els nostres oients qui determinin qui ha guanyat, si la Thaís Buforn o en David Morales. Ho feu a Twitter, busqueu l'etiqueta Nits de Ràdio, o també l'etiqueta El Món es divideix en dos, que és una mica més llarga que de posar, o em busqueu a mi, David Cervelló, a Twitter, i podeu votar en aquesta enquesta. Estarà activa durant 7 dies. Després no ens en recordarem quan sigui el moment de mirar-ho, però intentarem guardar-ho un lloc que després ho puguem comentar. Moltes gràcies, Thaís.
0: Cosa, David, sí? una cosa, que és que em sembla que l'original era ell. El de
2: sí,
0: quan...
2: sí, el que vam fer una versió que, sí. Bueno, es van fer diverses versions
0: amb diferents ritmes. És que volia dir-ho perquè s'ho mereix, vull dir...
1: Sí, sí, ah, bueno, escolta.
0: Sí, sí, la versió que em pensava que era original no era, és la seva, o sigui, sí, molt bé, molt bé.
1: Obra pòstuma, en aquest cas.
0: Sí, sí, bueno,
1: doncs,
0: fantàstic.
1: Sempre en la memòria, que això és una de les coses bones que tenen els artistes, és que independentment de la seva vida, la seva obra queda per sempre. Doncs escolta, Thaís, moltíssimes gràcies per haver-nos fet passar tan bé, tan divertida, tan àcida també quan cal, i tan dolça com és la taronja. Una abraçada ben forta, Thaís, i fins la propera.
0: Adeu.

0: Per nits de ràdio passa moltíssima gent a explicar-nos històries, a vegades un dia, a vegades molts, i ens fa molta il·lusió quan gent que ha col·laborat en aquest programa veiem que no només segueix creixent, sinó que es va fent gran, es va fent coneguda, es va fent important i pot consolidar tot allò que ens ha anat explicant. I quan ja treuen un llibre, doncs ja, escolta, és com si fóssim tiets de la criatura. I quan hem vist que ha publicat la Núria Jorba, ens ha fet molta il·lusió aquest Parejas imperfectes i felices. Núria Jorba, molt bona nit.
1: Bona nit, quina il·lusió tornar a estar aquí, quins records de fa molts anys, molts anys que ens coneixem.
0: Bueno, clar, però devia ser molt jove, Núria, perquè clar, tu segueixes sent molt jove.
1: Gràcies, gràcies.
0: Està molt ben, perfectament conservada, és una vella amiga del programa en B alta i en B baixa, la Núria Jorba, o sigui que... A veure, molt important d'aquest llibre, que m'agrada molt, que té un subtítol de Cómo construir una relació de pareja a tu medida, i és que ja des del principi explicaves que una de les motivacions a escriure el llibre és que, com que tot, no només atens a consultes, sinó que també fas formacions a professionals, notaves que hi havia, diguem, no estava compensat, o que hi havia una mancança en quant a certs aspectes de la bibliografia, i aquí podies ajudar a portar el teu coneixement, no?
1: Exacte, o sigui, l'objectiu d'aquest llibre, el primer que va ser és que trobava a faltar llibres de capçalera de parella.
0: Sí.
1: És a dir, aquell llibre generalista que li dic jo que toca tot lo d'una parella de principi a fi. És a dir, això és el que jo trobava a faltar.
0: Sí.
1: Llavors, arrel de tot això vaig decidir, ostres, aquí s'ha de fer alguna cosa. I tant el llibre serveix com per una persona que es trobi en parella, una persona que estigui soltera,
0: sí,
1: una persona que es vulgui especialitzar professionalment en aquest terreny, no? Perquè està com obert a tot tipus de públic.
0: Sí.
1: Llavors, també me n'he adonat que el motiu d'escriure'l és perquè estem en un caos social de parelles.
0: Sí, és un moment de canvi. La societat ha fet com un pas endavant, o dos, o cinc, els que siguin, i per tant s'ha replantejat coses. Clar, no és que diguis, escolta, l'Associació de Parelles i Matrimonis del Món ha decidit ajuntar-se, no. O sigui, la societat ha anat canviant, les parelles han anat canviant, i tu el que fas és simplement analitzar-ho i veure-ho, perquè, com ja dius des del principi, abans la parella era quasi una obligació o una manera molt única d'afrontar el fet d'estar amb algú, i ara és una elecció. I em sembla, en alguns casos abans era una erecció, si em permets la broma, Núria, perquè era l'única forma que tenia la gent de poder fer alguna cosa. Però ara el que és evident és que és una elecció, i això ja ho canvia tot, no? És opcional i sembla que potser temporal, és que això ho canvia tot.
1: Sí, és que estem realment en un moment de crisi de relacions, el que jo dic que anem perduts, no?
0: Sí.
1: I el que ens està fallant és que estem intentant reproduir el model tradicional de parella i ens estem donant contra una paret. Clar. Llavors, què hem d'aconseguir? Pues crear el nostre estil de parella, que aquest és també un dels objectius del llibre. Per què? Perquè, com bé dius, és una possibilitat, és una tria, ja no és una obligació. I a més, els rols de parella estan molt alterats. Antigament, tristament, no teníem la llibertat i era relació heterosexual amb uns rols determinats.
0: Sí o sí.
1: Però clar, a dia d'avui, volem tenir fills, no volem tenir fills, qui fa les tasques de casa, on ens anem de vacances, com repartim l'economia, tot quin format de relació a nivell sexual tenim, tancada, oberta, poliamorosa, a nivell d'amor... O sigui, tenim tants formats que anem molt perduts i hem d'aprendre a definir-nos quines són les nostres necessitats i arribar a acords, a saber transmetre-ho a l'altra persona, que això tampoc és gens fàcil.
0: Clar, per tant, seria, si em permets exportar-ho a l'exemple, seria com si un, doncs, alhora, a l'agència, abans eren les agències matrimonials, ara, doncs, digue-li al Tinder o que sigui, quan un fica allò de perfil, fins i tot què busca, no? Oi, doncs mira, jo quiero morenes, metro... Vull dir que amb aquestes coses sí que potser ets molt específic, doncs caldria també tenir molt clar què estàs buscant, no? Quin tipus de relació, perquè facilitaria molt que siguin dues persones que estiguin buscant el mateix tipus de relació o de parella, no?
1: Totalment, perquè a més, quan algú expressa què busco, ho hem associat a desesperació.
0: Ja t'entenc.
1: Que és com un ui, ui, ui, ui, ui, no? No, no es pot parlar a les primeres cites, no? No es pot dir tot això a l'inici. Al contrari, és a dir, hem de poder ser lliures i dir, escolta, no ho necessito, però a mi em desitjo i m'agradaria això, això i això. Que si no acaba sortint amb tu, doncs mira, no, no passa res. Però tinc la llibertat i la seguretat de poder dir què busco i què m'agradaria trobar.
0: Totalment,
1: no?
0: Totalment.
1: I això ens costa moltíssim. Que de fet, ja plantejar què busco, hi ha molts pacients, no, que treballem això i em diuen, és que no sé què vull. No sé què és el que necessito, no? Perquè aquest és, dius, molt bé, defineix què necessites, però no ho sabem. Llavors, jo què he fet en el llibre? Bueno, posem tots els exercicis pràctics que necessitem fer amb paper i boli o paper i llapis per poder definir i per poder fer tot el procés de parella de forma positiva. Llavors, el llibre té milions d'exercicis que també poden anar superbé.
0: Per l'estiu va bé, Núria, per l'estiu va bé, perquè, clar, tot el que sigui, un lloc de quadernos de verano t'endús això. Mira, per exemple...
1: És una mica això.
0: Hi ha un gràfic que estàs comparat, i em sembla molt interessant i molt adient, el que seria el que coneixíem de l'amor romàntic, el que hem vist en les pel·lícules, en les sèries... I aquest és un tema que també sorprèn, com a vegades les sèries també segueixen repetint. A dia d'avui, que dius, mira, que una pel·lícula de fa 20 anys, 40, ho faci, ok, però avui en dia sembla com que volen tirar sobre lo clàssic, no? A l'amor romàntic el compares amb l'amor saludable. Quin concepte més interessant.
1: Sí, perquè mira, jo havia escoltat molt el que se'n deia l'amor maduro, no? L'amor madur, i no m'agrada gens aquest concepte perquè sembla que fins que no arribem a certa maduresa no podem tenir aquest tipus d'amor.
0: Sí.
1: I no és... L'amor romàntic no és l'amor adolescent tampoc, no? O sigui, hem d'aprendre que podem enamorar-nos, que podem sentir sensacions increïbles, però sempre des d'una relació saludable. I això és importantíssim. Per què? Perquè segurament si sortim al carrer i preguntem, escolta, quines coses et fan dir, quins ítems et fan dir que tens una relació saludable? La gent segurament no sabria respondre moltíssima,
0: cert,
1: no? Perquè sí, respecte, però i què més? I què més a part del respecte? Llavors, en aquest llibre és, ei, anem a aprendre quines són les línies vermelles, perquè per tenir una relació sana, de benestar, que et faci potenciar, que et faci créixer, també és molt necessari saber per on no has de pesar i on hem de posar el límit.
0: Totalment. El David Morales, que tu que tens intoleràncies alimentàries, potser hauries de també definir, no? Cadascú potser s'hauria de definir les intoleràncies, diguem, de tipologies, no?
2: També, bueno, seria per buscar algú que tingui les mateixes intoleràncies per poder compartir, no?
0: En aquest cas, intoleràncies, doncs... Sí, clar, és a dir, saber què busques, portant-ho al terreny no alimentari, sinó de, diguem, de què necessites, és a dir... Pots tenir fòbies i fílies, també, és a dir, coses que et connectin i línies vermelles, no? No hauria de dir, mira, és que aquestes persones, que imagino que consulta també et passa, de dir, ostres, és que aquest és un tema que si tu ja veus que aquestes dues persones en un tema concret xoquen, que pot ser que a alguns no hi hagi problema, si li agrada doncs seure a passadís o a finestreta a l'avió, bueno, és un moment, és una cosa temporal, però dic que certes línies vermelles que dius, és que com que no, com no coincideixin aquí, tu ja,
2: clar,
0: segur que tu ja veus,
2: exemple,
0: no?
2: En això, David, penso en el nostre col·laborador, l'Alan,
0: sí,
2: que és vegà.
0: Efectivament.
2: I és vegà molt militant. Clar, una persona que sigui de menjar carn cada dia, difícilment ho tindrà amb ell.
1: Exacte. Això és superimportant. De fet, jo sóc vegana també.
0: Veus?
1: Així que anem ja al tema. Però, per exemple, per mi no és una línia vermella.
0: Veus?
1: O sigui, per mi, jo respecto molt de dir, mira, jo faig la meva militància, no? Faig tot el meu creixement, però respecto que l'altra persona pugui o no. Però això s'ha de tenir molt clar, perquè imaginem una situació que a vegades veig a consulta. Tenir una criatura... un vegà i l'altre no. Clar, què menja aquella criatura? No? Cap on tira? Llavors, aquí si no podem ser flexibles, no comencem una relació. És a dir, i està bé no poder ser flexibles, és a dir, la flexibilitat... Exacte, exacte. Si no podem ser, doncs no hi entrem aquí. És a dir, és, mira, per mi és línia vermella, si no ets vegà, no, és que ja no tinguem una tercera cita, és que ja no cal. Sempre que vulgui construir un vincle. Una altra cosa és, mira, m'ho vull passar bé...
0: Ja t'entenc, sí, sí, totalment d'acord.
1: Cap problema.
0: Totalment d'acord. Per tant, aquí, Núria, és importantíssim saber conèixer a un mateix... I tenim molt clar aquestes coses, és a dir, com a exercici és necessari, no? Vull dir, de dir, escolta, no, jo he de saber que en aquests temes, perquè t'estalviaràs molts disgustos a l'altra persona, a tu, i discussions que són prescindibles totalment, no?
1: Jo sempre dic que necessitem tenir una molt bona autogestió emocional. És a dir, aquest és el quid de la qüestió. Jo sempre quan escolto de, no, primer has d'estar bé abans de tenir parella, jo dic, home... Tampoc, perquè a vegades ve bé qui estem bé del tot, no? És que ens quedaria sempre els solters. Bé del tot, jo crec que ningú estem bé del tot. Llavors, tampoc és aquella plenitud, perquè si més t'estàs hiper bé amb tu mateix, encara costa més cedir amb altres coses.
0: I que vol dir que possiblement tu siguis d'estar sol o sola.
1: Exacte, exacte. Llavors, cuidant amb això. Però sí que hem de tenir una molt bona gestió emocional, que és... saber què necessito, saber comunicar, saber confrontar el conflicte, perquè en parella és necessari saber tenir conflicte. És a dir, que no és dolent el conflicte, perquè és a tu t'agrada això, a mi m'agrada això, com construïm això. Si tota aquesta base no la tenim, la relació de parella no tirarà bé.
0: I tu dediques molt de temps en el llibre, molt d'espai, a el que és el trobar, no? La relació, el què buscar, el com buscar-ho, i també a destacar les fases d'una relació. I això sí que em sembla que val la pena que li posem un punt, perquè, clar, és inevitable que hi hagin aquestes fases, per molt que haguem fet aquesta fase prèvia, no? Ja de selecció, de ja posar-hi un coneixement més enllà del fletxazo, que vull dir, el fletxazo...
1: Exacte, pot, que també hi ha de ser,
0: També hi ha de ser. Però vull dir que tinguem una mica de, com de bibliografia, que deies, no? De coneixement sobre la causa. Hi haurà unes fases, sí o sí, igual com passa amb el dol, que hi ha unes fases establertes?
1: A veure, en principi sempre pot haver-hi l'excepció que confirma la norma, no? Però hi ha una sèrie de fases que hem de passar i que són molt importants passar-les bé. És a dir, una de les coses que més veiem nosaltres a consulta és una mala gestió d'aquestes fases, que porta molts conflictes de parella. Per què? Perquè si nosaltres, per exemple, ens comprometem amb la persona estant en la fase inicial, que és la de fletxazo i enamorament, estarem triant aquella persona pel que nosaltres creiem que serà.
0: Totalment.
1: Perquè en l'enamorament és, jo tinc un 20% d'informació de tu, li afegeixo el 80%, i llavors m'encantes, no? És a dir, hem de comprovar primer que aquell 100% o aquell 70%, perquè mai serà el 100%, ens encaixa. Llavors, estem en una societat anant tan ràpid amb tot, que ens estem saltant les fases o l'estem vivint malament, no estem generant unes bones bases, no estem comunicant suficient, no estem fent prou de selecció. Llavors, és importantíssim conèixer les fases i dir, ei, en quin estic? Què haig de treballar en aquesta fase? Què és important en aquesta fase? I poder-ho desenvolupar.
0: Parles també en el llibre d'una cosa que se'n parla molt, però vull dir que està bé que formi part també d'aquest Parejas imperfectes i felices de la Núria Jorba, que és les relacions tòxiques. Cal posar una alerta evident, i és que la persona no et ve amb un cartell que diu, ep, jo sóc tòxic, mala sort. No, vull dir, això trigues en descobrir-ho precisament per això que dèiem, no? És com aquest 80% que faltava d'informació. A mi una primera pregunta que em surt, ja, però ja per anar acabant també l'entrevista, és que el problema és que potser ara, més que mai, la gent corre massa a l'hora d'anar a viure's amb algú, no? O a l'hora d'establir uns ponts que després seran més difícils de tirar enrere, no?
1: Exacte, totalment. És a dir, en una relació tòxica hi ha diversos símptomes, però sobretot jo en dic Principalment dos.
0: Val.
1: El primer és que hi ha molts alts i baixos. Estem en el dragon can, que dic jo.
0: Val.
1: I una relació saludable és el que jo dic, aquell trenet que podem menjar el gelat amb tranquil·litat, aquell que vas veient, que t'ho passes bé, però estàs tranquil, i estàs a gust i et toca l'airet. Doncs això seria una relació saludable.
0: Fixa't.
1: Tenim molt mal entès que els alts i baixos és sentir. No, és inestabilitat. Això és la número 1. I de número 2, que també és importantíssim, és el sentir que sempre és un el que cedeix o sempre és una de les persones qui no té la raó, qui ho fa malament, qui s'ha d'adaptar. Llavors, que aquí ja entrem en dependència emocional, no?
0: Sí.
1: Llavors, aquests dos símptomes són importantíssims. I com bé dius, per veure una relació saludable o tòxica o que ens va bé o ens va malament, necessitem temps, necessitem experiències, necessitem veure com funciona l'altra persona en diferents àmbits, necessitem estabilitzar-nos. I jo sempre dic que no hauria d'haver-hi cap tipus de compromís abans d'un any de relació.
0: Fixa't, eh? O sigui, és un temps estadístic sobre tot el que has vist, sobre el que trobes a consulta. Molt interessant. David Morales, una pregunteta ràpida i ja acabem.
2: Sí, hi ha una cosa que m'agrada molt, hi ha un capítol que es diu Jo soy una pareja, i dius que allò d'anar a la recerca de la mitja taronja, hem de pensar que nosaltres som una taronja completa i que no sempre hem de buscar algú que ens complementi en tot, perquè si anem buscant qui ens complementi en tot, de vegades no trobarem qui ens ajudi a tenir tot el que necessitem. Nosaltres hem de pensar que som una unitat completa, oi?
1: Totalment, i a més, si trobem algú que ens ajudi, entrarem en una dependència emocional.
0: Ja. Yeah.
1: Llavors, és molt... Per què? Perquè necessitarem aquella persona. Jo sempre dic que la persona que tens al costat l'has de desitjar, però no necessitar.
0: Perfecte.
1: Aquesta és la base fonamental. I per tant, el que hem de trobar és algú que ens potenci i ens faci sentir encara millor que estem amb nosaltres mateixos. Aquesta és la clau d'una relació feliç.
0: Totalment. Doncs ja sabeu, si necessiteu aquest manual, com ella mateixa ens explicava, de capçalera, de no llegir un cop és necessari, però 2 i 3 és recomanable, eh? No et dic cada 8 hores, però sí, molt recomanable això d'anar revisionant, perquè un quan arribi el fletxazo, pot ser, ja, no. Després del fletxazo, a les 2 hores, aplíquese un Parejas imperfectes i felices de la Núria Jorba, i tot ho veuràs d'una forma més adequada i evitaràs molts disgustos. Núria, moltíssimes gràcies per passar per Nits de Ràdio i fins la propera.
1: Un plaer, mil gràcies.

0: Més de 35 entitats de defensa dels drets humans s'han unit per denunciar, diuen, un retrocés dels presos als centres penitenciaris i l'opacitat que existeix. Entre els signants estan Justícia i Pau, l'Institut de Drets Humans de Catalunya, Alerta Solidària, la Comissió de Defensa del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona o l'Observatori del Sistema Penal i Drets Humans. Iñaki Rivera és el director d'aquest centre de recerca.
1: Las personas privadas de libertad no son personas que tienen algún tipo de capital social, como se diría correctamente. Son personas que siempre están solas, normalmente muy abandonadas, con familias, con historias familiares muy duras al darrere, con biografías muy trancadas, amb gravíssimes patologies de tot tipus no la típica cosa que es diu sempre de la enfermedad mental, que sembla que ara tothom parla del mateix, sinó en un sentit més ample, no? Enfermedades, malalties físiques, que realment es reconeix un percentatge superior al 40%, quasi la meitat de la població penitenciària que no està sana físicament parlant. A part, podem afegir tot el que sigui el tema psíquic, afectiu, etc. En fi, jo crec que la gent hauria de saber, no?, que els presos no tenen una vida bé, feliç i assegurada, amb comoditats, com a vegades falsament es transmet, sinó que el dia a dia és duríssim.
0: Qui ho sap de primera mà és en Jordi Buzón, una persona que va estar privada de llibertat, que durant la seva estada a presó va estudiar dret i ara forma part de l'Associació d'Advocats del Pati.
2: Jo entenc que el funcionariat doncs vol treballar en seguretat, però no a costa de vexar els presos. Quan es parla de contenció mecànica, regimental, s'entén a nivell general que s'ha tingut que reduir a la persona perquè estava en actitud violenta, doncs jo puc dir que no sempre és així. Que deixar lligat de mans i peus a una persona i deixar que es faci les seves necessitats de sobre és una cosa que passa i que no és tolerable. I això no, ningú podrà discutir que el que dic ha passat. No sóc jo només el que ho diu. I bueno, doncs, això vol dir que tots els funcionaris de presons són dolents? No vol dir això. Vol dir doncs, que volem seguir els paràmetres que marca l'Organització Mundial contra la Tortura i respectar els drets de les persones privades de llibertat.
0: Un tracte que, segons explica Jordi Buzón, s'acostuma a justificar d'aquesta manera.
2: Amb falta de mitjans o falta de personal, o poden tractar de justificar de mil maneres, però aquí el que s'està oblidant és el concepte del fi de la pena privativa de llibertat. Està orientat a la reeducació i a la reinserció, i està així legislat. I a vegades es pensa que perquè els presos tinguin una dutxa a la cel·la o una piscina al centre ja estan respectant els seus drets, i no és així, això són comoditats. Els presos el que volen és que no se'ls humili i que es compleixin les dates que ja han establert el reglament penitenciari, la llei orgànica, en relació a l'obtenció de permisos de sortida, de tercers graus, obtenció de llibertat condicional. D'aquestes dates no es compleixen, no? Jo m'explico, posem una persona amb una condemna de 8 anys, té dret a obtenir el permís de la primera quarta part, no? És a dir, als 2 anys, sempre que compleixi altres requisits, no? Que ja està classificat en segon grau i observar una bona conducta. Bueno, doncs això en el 90% dels casos no succeeix així, no es donen els permisos quan toca. Quan arriba la primera quarta part, m'exigeixen programes de tractament, que es podria haver fet perfectament durant tot aquest període de 2 anys, en el cas de l'exemple que t'he posat. I bueno, on ens porta això? Que la persona entri en una roda de tristesa, de no em crec res del que em diuen,

0: això el que fa és facilitar que després es prenguin actituds violentes, perquè generen frustració, trenquen il·lusions, trenquen esperances. Aleshores, la piscina no importa, ni la dutxa importa, que el tractament penitenciari es compleixi perquè tingui èxit. Els permisos de sortida no són un premi, formen part del tractament, perquè la persona prengui contacte amb l'exterior progressivament.
1: Per aquest motiu, com explicàvem, la seva associació també s'ha unit a aquesta aliança per a

La primera qüestió és una cessió permanent a les demandes més dures dels sindicats de funcionaris penitenciaris. S'estan arribant a acords per la restricció de drets de les persones preses, de l'augment del règim d'aïllament, d'un augment brutal a Catalunya de les anomenades contencions mecàniques, les corretges

0: carácter salarial, no sé, jubilatorio, de aumento personal, en fin, típica de redes de los trabajadores y trabajadoras. Pero una otra cosa completamente diferente es que dentro del mateix acord al que se arriba en el Departamento de Justicia, se está colant la aceptación de medidas de restricción de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Los sindicatos tienen toda la legitimidad del mundo para las reivindicaciones laborales, pero no tienen cap legitimación para dictar ni incidir en la política penal o la política penitenciaria de un gobierno, y pichó en cara cuando lo que se trata es de la reducción del estatuto jurídico de una persona privada de libertad y una devaluación de los seus drets fundamentales.
1: Entre las medidas denunciadas hi ha la introducción de aerosols de gas per ser aplicats en espais tancats, una ampliació del règim tancat, l'augment de les contencions mecàniques o la instal·lació com a prova pilot a la presó de Mas d'Enric de Tarragona de càmeres de reconeixement facial i gestual.
0: La pregunta que fem és quina és la necessitat de fer aquestes coses quan les necessitats a la presó són altres, de drets socials, d'educació, de salut, etcètera, etcètera. I lo greu també de tot això, com deia, és la forma en què s'estan negociant aquestes coses. Es fa sense intervenció en el Parlament de Catalunya. Se signen acords sense debat previ parlamentari amb els sindicats de funcionaris penitenciaris. No tenim diàleg en aquest moment entre les entitats de drets humans i el Departament de Justícia. I per tant, el nivell de participació democràtica ha baixat molt en aquest sentit. Si no hi ha una producció del dret després d'un debat parlamentari que no existeix i les coses se arreglen només amb les cúpules dels sindicats de funcionaris penitenciaris, bueno, sembla que això no és precisament la manera més respectuosa ni participativa de dictar una política penitenciària.
1: I com es pot revertir aquesta situació?
2: La societat no està al corrent, també perquè els presos no tenen dret d'associació ni de sindicalització. Quan això és una cosa que està contemplat a la Constitució, no? L'article 22. Les ordres de les preses i dels presos són mudes i el sistema penitenciari és molt opac. És per això que el fet que tantes entitats de la societat civil ens haguem anunciat com aquí per fer una nova aliança en defensa dels drets dels privats de llibertat és tan bona notícia, perquè un pres és el teu veí, és el teu cosí, pot ser tu, pot ser ton pare o aquell company de l'escola amb el que t'has tan bé. De manera que s'ha de lluitar perquè ningú està exempt d'entrar i a presó es va complir una condemna, no ha rebre tractes d'adjutor.
0: Tornar a tenir un diàleg amb el Departament de Justícia, perquè sembla mentida que en aquest moment, amb un govern que s'anomena progressista, etc., aquest diàleg no existeix. Demanem també que tots aquests temes arribin al Parlament de Justícia, que té una comissió de justícia, que té legalment encarregada la funció penal i penitenciària, i que el Parlament de Catalunya també s'hagi càrrec, no?, de totes aquestes situacions que nosaltres demanem que s'ha de revertir, la circular sobre contencions mecàniques. No nosaltres, el síndic de Greuges també va demanar que no entrés en vigor aquesta circular de contencions que quedi en suspens. Tampoc se li fa cas ni al síndic de Greuges. Bueno, per tant, aquí hi ha mesures concretes, no? Com és la derogació d'aquesta circular sobre contencions mecàniques, una reducció molt gran en l'aplicació de l'aïllament penitenciari, que fa uns anys que s'havia fet per ser un grup de treball al Parlament de Catalunya, on havíem arribat més o menys per l'època del referèndum de l'1 d'octubre, una mica abans, uns mesos abans, fa 6 anys, i tot això havia comportat una reducció en les hores, en l'aplicació de l'aïllament penitenciari, que també ara ha tornat a pujar. Per tant, estem en tot aquest camí, diguem, de regressió de drets, i una de les altres mesures, entre cometes, que nosaltres adoptem com a societat civil que som és, bueno, iniciar una nova etapa d'aliances amb sectors com la lluita contra la intel·ligència artificial en el món de la seguretat, al món antiracista, perquè, evidentment, són totes lluites molt agermanades, no?
1: En aquest sentit, Iñaki Rivera assegura que és necessari promoure un debat ciutadà per

de fomentar un canvi de mentalitat sobre la funcionalitat dels centres penitenciaris i un compromís, com escoltàvem, per part de totes les administracions responsables.

0: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
1: Comencem l'agenda amb l'activitat Esmorzar de Pagès a Canals i Moner. Combina un esmorzar entre vinyes, una passejada per descobrir la viticultura ecològica i un maridatge de xocolata amb cava. Se celebra el dia 16 de maig a les 10:30 del matí a Sant Miquel d'Olardola amb preus de 29 euros per adults i 15 per infants. Amb la gincana familiar a l'Hospital del Coll de Balaguer. És una visita guiada pensada per aprendre a jugar en família, amb proves adaptades als infants. Es fa el 16 de maig a les 12 del matí a l'Hospital de Coll de Balaguer, dura 90 minuts i té un preu de 3 euros. L'activitat familiar als Navis de la Pedrera, Retalls d'una vida en colors, proposa una visita dinamitzada per descobrir aquests artistes i la vida al París del segle XIX amb un taller creatiu per als infants. Es fa el 16 de maig a les 10:30 del matí a la Pedrera. Dura 115 minuts i té un preu total de 9,5 euros. La tercera edició de Llançar Medieval proposa un viatge al passat amb activitats familiars com campament medieval, visites teatralitzades, música, espectacles i tallers d'oficis antics. Se celebra el 16 de maig al casc antic ja de Llançà. Per acabar us porto al concert de Clara Pella. Presenta Nuca, un disc centrat en la solitud i les emocions compartides amb un estil personal que fusiona música contemporània, electrònica i clàssica. Amb un preu de 22 euros, l'actuació serà el 16 de maig a les 8 del vespre a l'Auditori Municipal de Girona.
0: Apunta-t'ho a l'agenda. De dilluns a divendres, a 2:45 de la tarda, arrenca el Notícies Migdia.
2: Si vols estar al dia de l'actualitat, cada dia abordem l'última hora de la plana política i analitzem les dades econòmiques i també les coses que toquen de més a prop. També repassarem l'actualitat esportiva.
0: Notícies Migdia, l'actualitat de Catalunya en 30 minuts.
2: I si encara en vols més, OndaCero.es/Catalunya.
3: Encara no escoltes La Ciutat? Doncs això és el que t'estàs perdent.
0: La Ciutat, amb Míriam Franc. Déjate llevar.
3: María del Mar Rodríguez Carnero, la Mari Chambó, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Presente.
3: Oye, 25 años.
4: 25
3: años. ¿Qué balance haces?
4: Y de repente dice, 25 años en la música. ¡Wow! 51 años en la vida. ¡Wow!
3: Qué fuerte.
4: Sí, es como que se pasa la vida volando.
3: Y ha sido estupenda, tengo que decir, ¿eh?
4: Muchas gracias. Se pasa la vida volando y no... No va haciendo uno el recuento de que esto dura poquito, en realidad,
5: poquito.
4: Dura muy poquito, pasa muy rápido todo. Si yo me paro a pensar en el público, ¿qué quiere el público? Aunque yo haga nuevas canciones, el público quiere que haga poquito a poco, Papeles Mojados, Desde el Sur, y lo entiendo perfectamente. Claro. Realmente este disco, dije, oye, ¿por qué no cojo los temas más emblemáticos de Chambao, los que más se solicitan y se piden y se disfrutan en directo, y hago una actualización? ¿Cómo serían ahora estos temas?
0: Update. La Ciutat, de dilluns a divendres, de 12 a 20 a 2 de la tarde. Amb Míriam Franc.
6: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.

I durant el cap de setmana també ens agrada escoltar el millor del que ha donat de si la ciutat, perquè és una manera de prendre el pols al que passa a l'actualitat, perquè cada hora té la seva vigència, els seus temes, i l'actualitat més candent és la que s'analitza a la ciutat, a tot allò que preocupa al ciutadà, que en el fons ho acabem sent tots. I ja sabeu, aquí dins de Nits de Ràdio ens agrada conèixer i escoltar moltes veus, també les de la ciutat. Seguim!

0: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Franc.
1: Avui és divendres 8 de maig i a la ciutat volem parlar de pau. I és que un any més la Fundació Victoria de Los Ángeles organitza el concert de la pau a l'Auditori de Barcelona per donar suport als projectes de construcció de pau de la Creu Roja. De seguida coneixerem tots els detalls abans, però saludem l'equip que fa possible aquest programa.
0: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Franc.
1: Avui tenim en Juan Carlos García i l'Isma de la Parra al control tècnic i aquí al meu costat Robert Calvo, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
1: Gerard Sanz, bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Montse Valls, bon dia.
4: Bon dia.
1: Pol Ferrer, bon dia.
5: Bon dia.
1: No veieu que estic més morena?
2: Ni un imant has portat, ni un imant, ni un imant del far de res.
1: No et va arribar el tàper de paella?
2: Sí, sí, dos no em van arribar.
1: No? Te'l vas menjar tu, Gerard?
3: Estava boníssim, clar, li vaig robar al Robert Calvo.
1: Clar, sí.
4: Ni una... Què tal, com us ho veu passar?
3: Ni una engruna,
1: eh? Home, és que Vilanova i la Geltrú. Ojo, eh?
4: Molt bé, molt bé.
1: Està molt
4: una
1: bé.
4: Cosa, m'estic fixant, vaig... aneu per parelles avui, no? En aquest, en aquest estudi, mira, sí, menys sí, jo.
3: Sí, sí.
1: Jo trec anar amb el Gerard o amb tu.
4: Ah, vale. Eh? Anava a dir, sempre em quedo sola.
3: Reversible.
1: No hi ha problema. Vinga, va, avui tenim molts temes a tractar, així que quina és la cançó?
3: Som-hi, va. Un tema que m'agrada molt i que segurament tots coneixerem.

0: Doncs jo no sé quin és.
1: No saps quin és? No et
0: no
1: sona?
0: No tinc ni idea. És que ni, ni em sona. Sí, sí,
1: segur que alguna vegada l'hauràs escoltat, ni que sigui inconscientment.
0: Doncs serà inconscientment. És la... Estaria inconscient quan el vaig escoltar, perquè no me'n
1: recordo. És la cançó Kids, de la banda estatunidenca MGMT.
0: Ah, clar, sí,
1: un
0: sí.
1: Tema publicat el 2008, que va ser tot un èxit en el seu, sí. El seu moment.
0: El 2008 vaig passar una mala època.
1: La cançó reflexiona sobre la pèrdua de la innocència dels nens i nenes en la complexa transició cap a l'edat adulta. Per tant, tant pel títol com pel significat de la cançó, Kids ens ajuda a explicar el que volem explicar avui. I és que un estudi ha posat de manifest la debilitat del sistema de verificació d'edat a internet pels menors a Gran Bretanya, un any després de la implantació de noves legislacions, el conegut com a Online Safety Act. Aquesta llei exigeix que algunes empreses que distribueixen continguts en línia facin complir els seus límits d'edat de manera consistent i obliga les plataformes a comptar amb mesures eficaces per verificar l'edat per assegurar-se que els usuaris infantils tinguin experiències adequades a la seva edat. Doncs bé, aquest estudi ha revelat que això està molt lluny de complir-se, perquè el 46% dels infants britànics pensen que els controls d'edat són fàcils d'eludir i, de fet, un terç han evitat els controls amb mètodes com ara introduir una data de naixement falsa, això és un clàssic, enviar un vídeo de la cara d'una altra persona o fins i tot d'un personatge fictici conegut i, sens dubte, el més sorprenent, dibuixar-se pèl facial. Davant de la situació, l'Ofcom, el regulador britànic de continguts online, ha cridat l'atenció a aplicacions com Facebook, TikTok, Roblox, Instagram, Snapchat o YouTube per avisar-los que no estan fent prou en aquest sentit.
0: Pintar-se pèl.
2: És que anava a dir, és que dibuixar-te un bigoti a la cara i poder passar llavors el control d'edat...
1: És increïble, és increïble.
0: Una cosa està...
3: Bueno, sabeu tots que de la discoteca el dissabte de la nit tan sorgent que quan surt a les 6 del matí no pot desbloquejar el telèfon perquè té una cara...
0: I això què té a veure amb...
3: És igual.
0: Però aquests no es pinten el bigoti.
3: No, aquests va... No, es, no el reconeix el telèfon perquè van dobladíssims.
0: No doncs, nens, nenes, si ens esteu escoltant, no voleu córrer.
2: Clar que no, ja tindreu temps.
0: Mireu més pel·lícules de Disney.
3: Però és que la pubertat ja comença als 8 anys, ara, Míriam.
0: Calla, és horrible.
1: No has vist mai el teu fill, Míriam, amb un bigoti sospitós?
0: Ara, mira, és que avui... Mira, jo no sé si ens escolten, jo crec que sí. Estàvem parlant d'aquest tema a la redacció. I la foto que m'ha recordat és una foto del meu fill amb un xumet amb un bigoti, que li vam fer quan era bebito. I ens escolten, tu. Doncs mira, li diré que guardi aquest...
1: Doncs mira.
0: El tinc guardat.
1: Aquestes
0: doncs mira,
1: plataformes per verificar... A Gran Bretanya li dirien, aprovau, autoritzau.
0: Amb aquest xumet segur que cola. Doncs déu-n'hi-do. Vinga, va, què preguntes a l'audiència? Si s'han de pintar bigotis per...
3: Ah, que es facin una foto i ens l'envien.
0: Per la... fer-se passar per més grans.
3: Va, evidentment. Tenim una audiència molt jove, molt juvenívola. Avui, d'entrada, com fem cada divendres, plantegem ja el dilema del divendres que ens portarà a quarts de dues en Lluís Soler i Roca. I avui... La cosa va de fuets. Ui, un moment. A veure, un moment, que no m'he fet entendre a l'hora de demanar el so per vestir això. No em refereixo als fuets de la Patum. No, em refereixo als altres fuets.
0: Ai, Robert, aquest és el dilema.
1: Robert. Aquest control parental.
3: Sí, aquests estan bé.
0: Però que em poso un bigoti.
3: Aquests estan bé una estona.
0: Ui, quin mal, per favor. Però...
3: Aquests tampoc són els que avui ens porta... Ui, a Lluís Soler donant fuetades ha de ser terrible, eh? I tu? Aquests no són els fuets dels que parlem avui. No, aquests
0: no,
3: tampoc.
0: Espero que no.
3: Avui parlem d'aquests que són tan populars a Catalunya.
4: De primer pa amb tomàquet i un tallet de fuet.
0: Ah, que bo.
4: De segon la botifarra de Girona m'està bé. De postres, 9 d'octubre...
3: Aquest sí que sí, aquest és el fuet del qual parlem avui.
0: Quina
3: que sí? Es diu el fuet.
0: De qui és?
3: No em preguntis de qui és.
2: No, tampoc em sona, no és un descobriment per mi també.
3: Té un nom estrany, que dic el... El nom de la persona és estrany, però...
1: I-A? No es dirà I-A?
3: No, es diu I-A, no es diu I-A. Aquest és el fuet del qual parlarem avui, aquest que hi ha gent que es menja rodanxes ben finetes i altres que el queixalen i se l'emporten gairebé sencer a la boca, com una pota de gall dindi, no? Doncs avui el dilema va d'això. A l'hora de menjar-se el fuet, atenció, a l'hora de menjar-se el fuet, el pela o no el pela? That's the question. Catalunya pelada o Catalunya coberta de pell? Seca, sí, però de pell, al cap i a la fi. Notes de veu de WhatsApp al 676-760908 i les escoltarem al llarg del programa. 676-760908.
0: És a dir, vigilin ara que ens responen. La pregunta, el dilema és, el fuet amb pell o sense?
3: O sense.
0: És així de...
3: Pelem o no pelem, a Catalunya?
0: Senzill, no? Montse, tu no estaves al dilema. Tu ets vegetariana. Quan menjaves fuet?
2: Quan menjava fuet, jo sempre amb pell. Sempre amb pell.
3: Sí. Sí, sí, sí.
2: Una cosa, espero el dilema una setmana de mongeta tendra o espinacs.
3: Molt bé, bravo, bravo.
2: Sisplau. Vinga. Perquè sempre són croquetes de pernil o de no sé què. Ara el fuet.
0: Mira, carinyo. Comenci a menjar carn, que és part de la vida.
3: No,
0: la setmana que ve tu triaràs el dilema.
2: Ah, no, quina pressió ara.
0: Ah, ves pensant, tens tota una setmana per dir-li al Lluís.
3: Segurament en el cocaïn vens de tota mena, deu haver-hi un fuet. Si hi ha un xoriço vegà, que no deu haver-hi un
1: fuet. Fuet vegà, seguríssim.
3: Segur, fet de llenties.
1: Ara, aviam a quin preu, eh?
2: Ja.
0: I com cada divendres descobrim un nou secret de Barcelona amb en Xavi Casino. Xavi, què tal? Bon dia.
5: Molt bon dia.
0: A veure, on anem avui?
5: Al carrer Cerdà.
0: Ah, mira, molt bé, a l'Eixample, no? Suposo que en homenatge al pare de l'Eixample.
5: Pues no.
0: No està ni l'Eixample.
5: Això és el que et ve al cap i home, cap a tothom.
0: Home, quin més Cerdà hi ha? Pues, ara m'has deixat gelada. Que a més és l'any Cerdà, tu.
5: Sí,
0: està
5: no,
0: molt
5: pues,
0: quadradet,
5: no, pues, no és això.
0: M'has enganyat.
5: El carrer Cerdà no està dedicat ni té res a veure ni amb Ildefons Cerdà, ni amb l'Eixample, ni res.
0: Vaja.
5: Es refereix a un senyor que es deia Joan Cerdà, que era un propietari d'uns terrenys on avui aquest carrer, bueno, carrer, per dir-ho d'alguna manera, perquè en realitat és un carreró molt petit, sí, que no té ni sortida, que està a Sant Andreu.
0: Ah, mira,
5: és un carrer que durant fins a finals del segle XIX no va tenir ni nom, perquè era, formava part del carrer Pons i Gallarça, que és un dels eixos del barri, i bueno, hi tenia una entrada en allà, i bé, i ja està. Llavors, el que passa és que és molt maco, perquè és un carrer petit, com he dit, no té sortida, està en cases baixetes que recorden una mica el passat rural de Sant Andreu de Palmar, i la veritat és que fa... És un racó d'aquells... Mira, que bé. Jo havia conegut, jo havia estat en una d'aquelles cases perquè havia conegut una persona que vivia, una família. I aleshores, bueno, ja estan allà. I és curiós perquè tothom pensa que està dedicat a Cerdà.
0: Clar.
5: Però no, Cerdà, pobre, només té una rotonda de pena en allà
0: no
5: a la zona franca. Que no està ni l'Eixample. Tot i que ara sembla ser que per fi li faran un monument que mereix, no?, que el faran per allà per la plaça Universitat, si no, segons va donar a conèixer l'alcalde Collbonin, no fa gaire. Però, bueno, la qüestió és que aquest carrer recomano anar-lo a veure, perquè té molta gràcia, té 27 metres de llargada només i 6 d'amplada, i durant molt de temps només tenia les cases de la banda, per entendre'ns, muntanya, que eren totes baixetes, i les del fons. Però, ara fa uns anys es va rehabilitar l'edifici que donava façana, que dona façana a l'altra banda, que es diu Can Barbosa, que havia estat un edifici històric del barri, que havia hagut l'Ateneu Obrer, ara darrerament estava ocupat, llavors l'han rehabilitat, i la banda del carrer Cerdà han fet una mena d'habitatges que queda com una mica d'autostanding.
0: Ah, mira.
5: No fos cas. I aleshores estan allà, i la veritat és un raconet fantàstic. Al costat, a l'altra banda de Can Barbosa, hi ha un altre carreró molt similar, però encara més estret, que es diu Gordi, carrer de Gordi. I aleshores, mira que jo he viscut tota la vida a Sant Andreu, ja ho conec, però fa un parell de mesos que vaig anar una volta per allà, perquè estava per allà, m'hi vaig ficar, i vaig descobrir que al final, encara fent un angle de 90 graus, encara té una
0: un altre carreró.
5: Continua amb un carreró encara més estret que aquest, i dius, mare de Déu.
0: Ah, que bo.
5: I amb cassetes també allà, vull dir que hi ha gent que hi viu. I dius...
0: És molt maco, la veritat és que veient les imatges és molt...
5: Sí, la vida està plena de sorpreses, molt, aquesta ciutat.
0: Estava pensant que, clar, pobre Ildefons Cerdà, perquè tothom es pensarà que és en honor seu, però també pobre l'altre Cerdà,
5: que ningú, tothom espera.
0: Clar, ningú sabrà que és en honor d'ell, aquest carrer. Exacte. Doncs mira, bé que ens portis aquesta història, ja que és l'any Cerdà.
5: Ho he pensat, mira, tu.
0: Doncs sí, mira, parlem d'un altre Cerdà, que no només hi havia l'Ildefons. Doncs ja sabeu que aquesta i d'altres històries les teniu a Barcelona Secreta del Xavi Casinos. Xavi, que passis un bon cap de setmana.
5: Igualment.
6: La ciutat, amb Míriam Frank.
0: Doncs si encara no teniu plans per aquest cap de setmana, no patiu, perquè ja ha entrat per la porta la Mercè Ruiz de la Fuente, directora i CEO de Scenic Productions, productora audiovisual referent en creació de programes televisius per Gris Channel International. Amb més de 15 anys de trajectòria, dirigeix i presenta formats de ràdio i televisió com a Scenic Magazine i MedTV. Mercè, què tal? Molt bon dia.
7: Hola, Míriam. Com estàs? Molt bé, encantada d'estar aquí després d'aquests dies de pont que vam tenir.
0: Sí.
7: Tornem a estar aquí amb propostes per tots els oients
0: de la ciutat.
7: Tornem
0: amb moltes ganes de fer plans aquest cap de setmana.
7: Sí, una
0: tot i que anuncien pluja, però bueno... Farem alguna cosa per no quedar-nos plans, a casa.
7: I una mica, li he donat una volteta una mica diferent.
0: Molt bé.
7: Perquè, bueno, hi ha moltes coses i ara les comentaré. O sigui, portem cultura, gastronomia, vivències úniques, desconnexió i plans amb personalitat.
0: Doncs vinga, comencem pels plans culturals, va.
7: Doncs sí, mira, aquest cap de setmana teniu dues parades imprescindibles. Una és el MACBA i una altra és el Centre de Cultura Contemporània.
0: Fantàstica,
7: de Barcelona. El MACBA, el que trobareu, és art contemporani, com dèiem, que us fa pensar. Exposicions que no només es miren, sinó que s'interpreten. Hi ha instal·lacions, vídeos, fotografia i, sobretot, una mirada molt actual sobre el món. En canvi, amb el Centre de Cultura Contemporània, Míriam, l'experiència és més immersiva. Exposicions com, per exemple, Rodoreda en un bosc us porten a un univers sensorial on la llum, el so i l'escenografia us fan entrar dins de la història. I també propostes molt actuals com Tenim 17 anys, que connecten directament amb la realitat dels joves d'avui. Per tant, teniu dues maneres de viure la cultura. Pensar-la al MACBA o sentir-la al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. I recordeu que la setmana vinent, el dia 16, és el dia de, que se celebra la nit dels museus.
0: Ah,
7: també,
0: sí.
7: O sigui, és una proposta cultural,
0: sí.
7: La deixem anar perquè jo la setmana que ve no estaré, però dic, mira, la comento.
0: Que no ens oblidem.
7: La comento ara.
0: I tant, i tant.
7: Doncs dos espais, dues maneres de viure la cultura, però amb una mateixa experiència, sortir amb alguna cosa al cap.
0: Anem a veure alguna d'aquestes exposicions i després ens entra gana i on sí. podem anar.
7: Doncs mira, he fet una miqueta un recorregut, per dir-ho d'alguna manera, perquè maig és el millor moment per sortir a menjar fora i gaudir.
0: Home,
7: també de l'ambient.
0: Home, les terrassetes també, no? Ja comença...
7: Això ja ens ve
0: sí,
7: de gust, que sí, Míriam?
0: Sí, això ja sí.
7: Doncs el meu consell és fer una ruta gastronòmica pels barris com el Born, Sant Antoni o Poblenou. Vermut, tapes, plats per compartir i acabar amb un bon còctel. Jo crec que és una bona proposta,
0: tant,
7: no?
0: Home, fantàstic, un planazo.
7: Doncs és un pla viu, social i sobretot molt de Barcelona. Per exemple, si ens n'anem al Born, us podríem recomanar un clàssic amb ànima. Us recomano el Xampanyet, al carrer Montcada número 22. És un dels locals més autèntics del Born, famós pel seu ambient animat i les seves tapes tradicionals. I ara jo que et faré agafar una mica de gana, Míriam.
0: Home, i tant, i a més el Born m'encanta.
7: Doncs mira, per exemple, què heu de demanar aquí? Doncs les anxoves, truita, pan tomàquet i per descomptar, una copa de Xampanyet, que és el nom del restaurant.
0: Mira, avui estem per el dilema del divendres és de menjar.
7: Veus?
0: Preguntem, el fuet amb pell o sense?
7: Ai, sense.
0: Sí?
7: Sí.
0: Ai, a mi m'agrada més amb pell.
7: A veure, m'agrada menys amb pell per mandra.
0: Ja.
7: Tinc que dir-ho.
0: Perquè ja vegades que costa, eh? Ja,
7: tinc que dir que ho faig i m'agrada menys amb pell per no tenir que treure la pell. Però no, però m'agrada més sense. Sí.
0: Pues mira, sí. Ja tenim una del team fuet sense pell.
7: Sí. Doncs has de dir que aquest lloc, el Xampanyet, és una mica sorollós, amb gent dreta, però molt viu. O sigui que hi ha...
0: Bueno, qui vulgui una mica...
7: Ja
0: qui vulgui calma,
7: no?
0: Potser no, però qui vulgui una mica de greix...
7: És un lloc per començar la ruta amb caràcter.
0: Fantàstic.
7: Si ens anem al barri de Sant Antoni, us proposo un lloc moderat i modern i més relaxat.
0: Uh-huh.
7: La meva recomanació és el Federal Café de Sant Antoni al carrer Parlament número 39. És un dels referents del barri pel brunch i cuina tradicional. Aquí el pla és més tranquil, torrades elaborades, bowls o cafè d'especialitat. L'ambient és més modern, més lluminós i també molt adreçat al cap de setmana. El típic lloc on t'asseus i se't passa el temps volant, Míriam.
0: Mira, fantàstic. I el Poblenou?
7: Doncs mira, us proposo un lloc creatiu i amb personalitat. Us recomano Can Dende, al carrer de la ciutat de Granada número 44, un local amb molta personalitat, conegut pel seu branch creatiu i plats molt visuals. Aquí destaquem plats internacionals, combinacions originals, presentacions molt cuidades i també l'ambient és relaxat, jove i perfecte per acabar una ruta en calma, perquè no només hem de menjar, sinó també hem de gaudir del moment.
0: Totalment. I ara ja que tenim la panxa plena, sí, ens portes a fer experiències diferents. A veure,
7: sí,
0: què és això?
7: Mira, m'ha fet il·lusió, perquè jo sé que tu t'agrada.
0: Sí, a mi m'encanta.
7: Jo ho he fet una mica amb honor de Míriam, perquè jo sé que això t'agrada. I vaig trobar dues coses que vas dir. Això ho hem de comentar. Mira, si vols viure un còctel teatralitzat dins d'una presó fictícia a Alcatraz, Barcelona, és el lloc on t'has d'anar. Entreu com a presoners, interactueu amb actors i heu d'amagar l'alcohol mentre us preparen el còctel.
0: Ah, que bo.
7: Això és molt bo. Que curiós, jo ho vull provar. No hi he anat, ho haig de dir, ho estic recomanant i encara no hi he anat. Això està al carrer de Blesa, número 36, al Poble Sec. Això, la primera proposta.
0: Molt bé.
7: I tu que ets molt de l'escape room, doncs si vols resoldre un escape room cinematogràfic, a The Mind Trap Barcelona. Ambientació real, tensió i narrativa. Al carrer Pau Claris, número 87, a l'Eixample.
0: Ai, em sona molt, no sé si l'he fet aquest, però...
7: No sé si l'has fet, jo t'ho volia preguntar.
0: No sé. Ara ho miraré, ara ho miraré.
7: Ah, doncs mira, doncs el que dèiem, no, abans dèiem que no només és menjar, viure l'experiència, doncs aquí no només és sortir, també viure les experiències.
0: Jo recomano des d'aquí els escape rooms, de veritat, és una hora que se't passa volant i no penses en res, així que animeu-vos, si no heu fet cap, us podeu animar.
7: Clar que sí.
0: Vinga, desconnectem ara.
7: Vinga, ara
0: que
7: sí.
0: Que també està bé relaxar-nos després d'una setmana complicada.
7: I tant que sí. Doncs mira, us recomano un circuit de banys termals a Aire Ancient Baths Barcelona. Home. Piscines a diferents temperatures, llum de veles i silenci absolut.
0: Això més que entres i ja estàs desconnectat, eh?
7: Total. Això està al passeig de Picasso, número 22, també al Born.
0: I també ens portes avui plans amb personalitat.
7: Sí, mira, perquè jo sé que hi ha molta gent que és molt amant dels discos de la música en vinil.
0: Sí, està molt
7: doncs,
0: de moda, ara.
7: Podeu descobrir vinils a Discos Paradiso, al carrer Ferlandina, número 39, al Raval. I si sou amants del món del jazz, doncs concerts íntims al Harlem Jazz Club de Barcelona en directe, al carrer Comtessa de Sobradient, número 8, també al Born.
0: Que xulo.
7: Plans amb ànima, sí, perquè marquem una mica la diferència. No?
0: La música sempre ens agrada. I ara anem a un lloc que és imprescindible, sobretot pels que tenim crios.
7: Sí, hem parlat, altres vegades, del poble espanyol.
0: Perquè és que
7: espanyol,
0: fa moltes coses.
7: Però ho he volgut una miqueta centrar per visitar un dels llocs molt xulos del poble espanyol i que jo crec que no hem parlat encara. I és que, mira, és una opció familiar, que també jo sé que t'agrada fer opcions amb la família, i la podeu trobar, com dèiem, al poble espanyol, un recinte a l'aire lliure, amb arquitectura, artesania, art, activitats familiars i oferta gastronòmica. I què és el que no hem recomanat? Visitar el Jardí Escultòric del Poble Espanyol, on es poden veure 36 escultures de 27 artistes diferents amb estils i materials diversos en un espai natural de 3.000 metres quadrats.
0: Que xulo.
7: Això té que ser molt xulo. Al final del recorregut hi ha un mirador amb una perspectiva única de Barcelona. I com habitualment és una proposta per anar amb nens, doncs els nens poden fer tallers d'artesania, ceràmica, cuir o pintura, veure artesans treballant en directe, que això és molt important,
0: això,
7: i s'està perdent, sí, i recórrer els carrers que semblen realment d'un poble real.
0: Sí. És que quan entres al poble espanyol et pots passar tot el dia, perquè
7: tot el dia
0: està plena, ple d'activitats i molta oferta gastronòmica.
7: Sí, a més jo crec que és un lloc ideal perquè puguin moure's, explorar i a més jugar, no? I el més interessant que no només és soci, és un pla on aprenen, mentre que també s'ho passen bé amb la família.
0: Això és fantàstic. Vinga, va, i ens escapem de Barcelona, com cada setmana.
7: Sempre fem una escapadeta, que
0: m'agrada. On ens portes? Sí, sí, home. Per qui no es vulgui quedar a la ciutat, doncs té aquesta opció.
7: Clar, doncs mira, per perdre-us pel poble de Peralada i el seu castell.
0: Uau, que maco.
7: Peralada és un dels pobles més encant de l'Alt Empordà, on la història, la cultura i el paisatge es barregen en una manera molt especial. Passejar pels seus carrers és com fer un petit viatge en el temps, cases de pedra, racons tranquils i una atmosfera pausada. I el seu gran emblema, com no, el castell de Peralada. No només és un edifici històric, és un espai viu amb jardins, amb una torre imponent i una arquitectura que combina diferents èpoques i, a més, acull una biblioteca amb milers de volums, un museu i una gran tradició vinícola, que no sé si ho sabíeu, perquè Peralada també és sinònim de cultura i enologia, amb una gran connexió amb el món del vi.
0: Totalment. Doncs mira, no vull que ningú vingui dilluns dient que no ha fet un pla del cap de setmana que ens ha proposat la Mercè, perquè ha estat ben variat avui, eh?
7: Sí, molt variat. A més, podeu escollir o fer-ho tot, eh? O
0: bueno, sigui, mira.
7: Si dona temps, a veure, entre avui ja pràcticament divendres, demà
0: la ruta. I... Sí, home, sí. Ja
7: i demà passat són 3 dies.
0: Potser ho d'escapar-nos... potser no, però bueno.
7: Bueno.
0: Això ho deixem també per més endavant, que diuen que aquest cap de setmana plou, Mercè.
7: Ai, Ai, ja, bueno, esperem que no.
0: Esperem que no, però bueno, podeu anar al CCCB i sí, allà no? Nos mullarem.
7: És el que anava a dir, hi ha llocs també tancats.
0: Clar. Totes les propostes són tancades, així que ja sabeu. Mercè Ruiz de la Fuente, com sempre, és un plaer tenir-te aquí.
7: Un plaer estar aquí amb vosaltres, gràcies.
6: A Onda Cero, la ciutat.
8: El dilema del divendres. Amb Lluís Soler.
9: I que ben t'ho passem.
0: La veritat. Sóc que és divendres, favor, i marxem d'aquí una estoneta.
9: Per favor.
0: Perdó de vista. Què, Lluís Soler, bon dia.
9: Què tal, com esteu?
3: Fa divendres avui, la cosa...
0: T'hem trobat a faltar els soniditos, eh?
9: Ens corre el divendres per les venes, tu.
0: Sí. I el dissabte i el dimensi.
9: Mira, això és el nom d'una secció que podríem fer una altra data.
3: No, però si es diu corre el divendres per les venes, venes...
9: Divendres, venes.
3: Ah, bueno.
9: Bueno, aquella E, no? Aquella E.
3: Bueno. De venes en parlem en un altre programa.
1: Rima vocal, no?
9: O sigui, ja.
0: Aquí parlem de tot.
9: Atenció, estimats, estimats, perquè avui toquem un tema molt delicat, que jo sé...
0: Aquest dilema sí que divideix famílies, eh?
9: Sí, jo sé que és molt delicat.
0: Què passa?
9: Jo sé que és molt delicat i que té... I que la lia part d'aquest tema.
0: Home, hi ha famílies que...
9: Hi ha famílies que... Ojo, no, jo no diria que se separen i deixen de parlar per això. Però sí que a l'hora de dinar o a l'hora de fer l'aperitiu, el vermut, hi ha gent que es confronta per saber si és millor el fuet o la llonganissa.
0: Fuet.
9: O la...
0: Fuet.
9: Té molts noms. El fuet.
0: Fuet.
9: Amb pell o
0: sacallona.
9: Sense. Sacallona.
0: Que bona.
9: Amb pell o sense. Atenció, facin joc.
0: Qui vol començar?
3: Jo, si voleu...
9: Pell o sense?
3: Començo portant algunes dades, perquè m'he documentat per la d'això, no?
0: Però dades de fuet sí, o dades d'una altra cosa random que...
3: Els experts apunten, perquè...
0: Massachusetts.
1: Massachusetts. No. Feia temps que no traia Massachusetts.
0: S'ha tancat.
9: És que no fan estudis.
3: En nutrició expliquen el que hem de fer. Diu, el moho blanco y fino, en embutidos curados...
0: No m'esgarris el fuet,
3: eh? Salchichón, fuet, chorizo, es natural y seguro.
0: Ah, vale.
9: Claro.
3: Formado durante la curación.
9: Claro.
3: Se puede consumir o limpiar con un paño húmedo o aceite. Sin embargo... Los mohos de colores, verde, negro, peludo, indiquen deterioro
0: ja.
3: I no se deben consumir.
0: Fins aquí arribem, vull
9: bueno,
0: dir.
9: Bueno, no feia falta un
0: però,
9: estudi.
0: En definitiva, això. Tu amb pell o sense el fuet?
3: Jo, mira, fixa't que jo soc molt de pelar les coses, vull dir que...
9: Sí, sí, que te la pela, vamos.
3: Sí, però no, m'ho menjo amb pell, tot.
0: Però tot encara que sigui un tros així molt gran?
3: Sí.
0: Perquè
3: sí,
0: hi ha vegades
3: tot,
0: que quan és molt finet,
9: tot
0: no passa
3: res. I el fuet especialment me'l menjo amb pell.
9: Tot amb pell.
3: I la llonganissa, la sacallona... Sí? Tot això m'ho menjo un pell, jo.
0: Molt bé. Un plàtan no, eh?
3: El plàtan no.
1: No, el plàtan no seria...
0: I la poma?
3: La poma amb pell.
1: La poma amb pell, sí.
9: I però préssec? Bé, estem al... préssec?
0: Ai, no,
3: no
0: sense pell.
9: Per cosa, eh?
0: No m'agrada. Ah, sense pell. No.
3: Sí, sí, no m'agrada el préssec.
0: Què, Gerard?
1: Jo l'única cosa que pelo és el chorizo. No, no em pregunteu per què, però sí. El chorizo el pelo i la resta, el fuet amb pell, claríssim, claríssim.
9: Penseu que la pell del fuet... És que, tu vas al súper i veus que la gent toca el fuet per veure si està
1: home, però està empaquetat, no?
0: Hi ha alguns que estan empaquetats, no?
9: Ja, però no sé.
0: Ai, mira, d'alguna cosa hem de morir.
9: Mira, és cert.
3: A la meva terra, al Berguedà, on hi ha moltes botigues d'embotit casolà...
0: Home, allà teniu un bon embotit.
3: Allà estan penjats d'allà i el noi te'l toca i diu... Això, per aquí, per allà.
9: Toca el fuet, no?
3: Sí, toca el fuet.
0: Una altra cosa és tou o dur. És un altre dilema,
9: això entra en una altra dimensió.
0: O un bon tros de fuet o anar tallant així finet, que això em fa una
1: rata. Carpaccio de fuet.
3: Jo sóc un tros de fuet i anar un queixalant.
0: Un bon tros.
9: Queixalant, eh?
3: Sí.
1: Anar queixalada. A mi queixalada em fa una mica de cosa, però sí que els trossos me'ls tallo gordets.
3: Quina cançó
1: ens
3: ha posat
9: A queixalada,
0: a queixalada no.
9: Com el medieval,
0: no,
9: una mica?
0: A mi m'agrada tallada.
1: No, a queixalada no, sí. Talladet.
0: Pol, tu què? El fuet, amb pell o sense?
10: Amb pell, clarament.
0: Claríssimament. Està guanyant
10: clarament.
0: La pell, eh?
10: Crec que mai l'he menjat sense pell.
9: No? Sí, som molt de pell.
0: De petit quan... segur, perquè no, els bebitos s'ennueguen i aquestes coses
10: sí,
0: amb la pell.
10: Però des que tinc record, no. La meva mare algun cop m'havia tallat algun sense pell i anava i l'agafava amb pell. Em tallava jo un altre.
0: Això t'ho menges tu, que si és la més bo, la pell.
9: Doncs esteu equivocats. El millor, el més sa, el més intel·ligent, el més pràctic,
0: i el més educat,
9: el més òptic, òptim,
1: home,
9: per la vida d'un,
1: el més pràctic
9: és sense pell.
1: No, home, no, per favor.
0: Home, el més pràctic no.
9: Sense pell.
3: Per què?
9: Perquè és sa. Perquè la
0: pell... Qui ho diu que és sa?
2: Però si el Robert acaba de llegir un estudi que no hi ha cap perill.
3: Sí, aquestes persones...
9: És que la pell, no sabeu el que arrossega aquella pell... que s'ha estat passejant per passar dissos...
2: Coses pitjors t'hauràs menjat, Lluís Soler.
9: Segurament.
2: Però ja està, és que...
9: Segurament, però no m'han donat opció.
2: Però és que vas a llocs i potser estàs menjant
9: el
2: coses més rares.
9: El fuet s'ha de menjar sense pell.
3: És molt important.
9: A més, no costa res perquè mentre tu treus la pell...
2: No, perquè hi ha alguns que costa de treure.
9: És que aprofita perquè fa sociabilitat. Mentre treus la pell comences la parlada, no sé què.
1: Amb qui socialitzes?
2: Estàs sol?
9: Amb tu mateix. Te'n recordes el que has fet l'altre dia? M'ha dit la veïna que s'ha mort no sé qui, el del quart. Saps? Mentre treus la pell, parles de les tafaneries de l'Escala, del poble, del carrer, del forn, del súper...
3: Això la gent que viu...
2: Oh. Ja està, ja acaba la temporada i ja s'ha trastornat.
3: La gent que viu en pisos petits, que no té espai, no té una bona despensa per fer això... No
9: li cap la pell, o què?
3: No ho poden...
2: Se l'ha de menjar.
3: No ho poden fer, però la gent que té una casa amb un garatge, per exemple, o unes golfes a dalt...
9: Les sequen, no?
3: Clar, les has de penjar sempre.
9: Bueno,
3: les meves estan sempre penjades.
2: Qui té a veure?
1: I això amb la pell...
9: Què té a veure? Els mosquits, perquè, les mosques...
3: No, perquè si les, escolta'm, si les deixes penjades en una zona de baixa humitat o de relativa humitat, aquesta pell no es fa malbé...
9: Ara et diré una cosa, no hi ha res pitjor i més guarro i marrano...
1: I maleducat.
9: I maleducat, home, maleducat ja s'ha passat el joc de la maleducació, que és que hi ha gent molt xula que es fot un tros de fuet, de llonganissa o el que sigui a la boca, amb pell... això també passa, amb les llenties, amb el xoriço, a la plat, això amb la pell...
2: Això fa coseta.
9: I clar, hi ha un moment que no et pots menjar la pell, perquè hi ha pell i pell. Llavors, hi ha un tros de pell que te l'has d'estirar de pas neteges tot el que se't queda.
3: Ai, Lluís,
1: això és... Ja, però això hi ha els paluegos,
9: I amb la pell fas d'hilo dental.
2: Perquè et fa bola la pell, és veritat,
9: horrible,
2: això.
9: Horrible, fot un fàstic.
2: Però això és quan menges un tros gran.
9: És dolentíssim.
2: Si menges un trosset així finet,
9: no. No mengeu pell perquè és dolentíssim. No va bé, això. Segur que no va bé.
3: Sobretot compreu bon embotit. Bueno, molt important.
9: Això no té res a veure.
2: Bueno, clar, això és evident.
9: I a l'estiu protegiu-vos del sol, clar. Sí, sí.
3: Bueno, clar.
9: Clar.
2: Bueno, sí, hi ha qui diu que no, la crema solar no serveix de res, eh?
9: Bueno, és que és loca per tot arreu.
2: Bueno, sí.
9: I què pensaran els nostres oients?
2: Jo crec que seran de...
9: De pell, no?
1: De pell.
2: Sí, anem a veure.
11: Bon cap de setmana a tothom. Aviam, jo si el compro sencer, no el pelo, però li passo abans, el netejo una mica amb un drap ben net. Adéu.
12: Jo intento pelar el fuet, però que vaja, que moltes vegades m'ho he menjat amb pell i que tampoc passa res. Que tingueu un bon cap de setmana, nois. Adéu.
13: Hola, buenas tardes. Pues yo el fuet siempre me lo como sin piel. No me gusta la piel para nada. Gracias, buenas tardes.
14: Bon dia, guapos. Doncs jo sempre sense pell, el fuet pelat, ben pelat. Per què? Perquè, bueno, perquè m'agrada més el gust i segons perquè vés a saber per quines mans s'han passat i de quina manera. I tinc un truc que potser ja ho sabeu, per pelar-ho bé, perquè a mi la veritat que m'enfada moltíssim allò que comences amb el ganivet a tirar, a tibar i no pots arrencar la pell. Doncs mulles un paper d'aquest de cuina, amb aigua, emboliques el fuet, el deixes res, 3-4 minuts i es pela sol. Agafes d'una tira de dalt a baix i es pela solet. Doncs vinga, ja sabeu una cosa més. Bon cap de setmana.
2: Per gustos.
9: Oh, sí.
1: Per gustos els colors.
9: És que és difícil, perquè també és veritat que aquí juguem una cosa que és la gana. Perquè el fuet és una cosa que no és que tu tinguis gana.
2: Ho vols ja, Mirai, ho vols ja.
9: És un vici. Sí. I ho veus i ho vols. Aquí està la cosa.
3: A mi m'agrada molt l'anunci aquest, no diem de quina marca de fuet.
9: No. Sí. Que es va acabant, no?
3: No, que hi ha un noi que ve a arreglar la...
1: Sí.
2: És curiós, perquè a mi m'agrada amb pell, però als crius li trec la pell.
3: Per què?
9: Per què?
2: Perquè em fa mania.
9: Veus? Si em fa mania pels ells, però no per tu.
2: Però ells, si agafen fuet o... Talla'm una mica fuet.
3: Veus? No, això és una mare coherent. No vull dir que ni bona ni dolenta, coherent, perquè no has d'aplicar als teus fills allò que tu decideixes per tu, per l'alimentació.
2: També et dic que hi ha pells que em costen més, dic, d'alguna cosa han de morir.
9: I la botifarro se mengeu crua?
3: Com crua? Com
1: la botifarra?
3: La botifarra.
9: O salsitxa?
3: No. La salsitxa...
2: Però és que hi ha un tipus de salsitxa que no es pot menjar, que és dolentíssim per la salut. Robert Calvo, confirmes?
9: Amb bones mans.
2: Les salsitxes aquestes...
3: Ah, les de Frankfurt, sí.
2: No ho volia dir.
9: Bueno, home, però... no, és que les processades aquestes així...
2: Això és el pitjor que hi ha,
3: Una bona llonganissa... Bona,
0: però una botifarra s'ha de fer a la planxa, clar.
9: Però vosaltres no heu menjat mai la salsitxa crua? Així, a trossos. No.
0: En sèrio?
3: No, no.
0: D'aquesta que poses pels macarrons o el que sigui?
9: Sí.
0: No, i te l'has menjat?
9: Jo sé.
0: I no et menges la pell del fuet, eh?
9: No.
0: Molt bé, carinyo.
1: Mare meva.
9: Bueno, perquè, mira, hi ha gustos. Ah, diré una cosa.
3: Sí, ets caníbal, menges carn crua.
9: Menjo el que puc, fill meu.
1: Home, a mi l'estic tartar m'agrada, però una salsitxa d'aquestes.
9: Ara, abans d'acabar t'he de dir una cosa, estimada presidenta. Si hi ha un fruit que es menja i que ens agrada i que aquest estiu es dona molt a parlar...
0: Estem parlant de fuets, no de fruits.
9: Ja, però ara ve això, és aquest fruit.
15: No, els pistatxos diu pastuc.
16: Què?
15: Pastuc.
16: Com dius?
15: Pastuc.
0: Bueno, l'he escoltat algun cop.
9: Bueno, això és el Marcos, que aprofito per dir que la setmana vinent, divendres, d'avui en 8, estarem a les festes de Nou Barris.
0: Ah, ja comencen les festes de...
9: Les festes de les pobles, dels barris i de les ciutats. Sí, sí, sí.
1: Això ja és l'últim, aprofitar el dilema per colar les teves
9: faltes.
0: Perquè no té res a veure. Això és
9: agenda cultural.
1: És a dir,
0: aquesta setmana no cobres, no? Perquè ja t'ho has cobrat així.
9: És agenda cultural. Fem un concert d'èxtasis. Festa Europa FM amb l'Uri Ferrer i l'actuació especial del Marcos.
3: No, el Marcos, com un debat que hauríem de discutir algun dia també aquí. No potser en el dilema, però...
9: Quin és el dilema del festuc?
0: En cas que no sé.
3: Vida amb festuc o sense festuc?
9: No, perquè hi ha gent que mossega la, hi ha gent que mossega la càscara del festuc.
0: La closca. No, ojo, que tots trenquen les dents.
9: Sí, sí, sí, sí.
0: A tu t'agrada, Marcos, Pol?
10: No està malament.
0: Està molt bé, està molt bé.
1: No està malament,
9: Tu fes el festuc, te'ls menges tots, però aquell que està tancat i només es veu un bri allà d'espai.
0: No, no, no, no perdis el temps.
9: Vas
0: allà
9: a fotre el colmillo, no?
0: Bueno, sí que podria ser amb pell o sense, perquè té la closca i després la pell. I a mi la pell, ella, no et pensis que m'agrada.
1: Allò fa aquella.
3: Estem en un moment d'auge del pistatge, hi ha una sobreproducció de festuc a nivell mundial, no?
0: I de preu.
9: Pol, però t'agrada la cançó de Festuc del Marcos? Molt,
1: Molt, eh?
0: Aniràs a les festes de Nou Barris?
3: Estic Marcos,
0: mira, el Lluís et convida,
9: És que t'ho tornaré a recordar.
10: Em lluny,
0: Bueno, no, perquè et quedes a dormir a casa d'un amic.
9: Exacte, ja trobarem un lloc a Nou Barris.
0: Passes el divendres aquí a Barcelona.
16: Diu Festuc.
3: Què? Però com es diu? Marcos.
1: Marcos, que és el Marcos Díaz, d'aquí d'informatius.
0: No et sonava aquesta cançó?
9: Marcos amb K.
3: Marcos. Què veiem sonar?
9: És molt guai,
3: Amb això, aixecarà l'ànima a tothom que vingui allà.
9: Divendres que ve.
0: Regalareu festucs?
9: Llançarem festucs.
0: Ah, molt bé.
9: I fuets. Divendres que ve, plaça de Major de Nou Barris. A partir de les 10 de la nit a Barcelona, festa major de Nou Barris amb Europa FM.
0: Això vol dir que divendres que ve ho tornaràs a dir, no?
9: I tant.
0: Es convides?
9: Voleu venir?
0: Sí.
9: Tothom convidat.
0: Vinga.
9: Mira, tothom que ens estigui escoltant, que vagi a la plaça Major de Nou Barris i que a l'entrada digui que venen gratis de part nostra.
3: De Lluís Soler.
0: Perquè la...
9: part nostra.
0: Perquè l'entrada és gratuïta.
1: Clar, com
0: no?
1: Que és gratuït, ja. Molt bé, senyora.
0: Ja deia jo, dic que ja no és castell.
9: Et regalarem un festuc.
0: Home, doncs, un bon...
9: Estaria guai,
0: Sí.
9: Li direm al Marcos que comenci a regalar festucs.
0: Home, jo crec que durant la cançó hauria de llançar festucs. Home,
1: hauria de fer-ho.
3: Per què tots els cantants ara es posen només un nom de pila? Borja, Marcos...
9: Rafael. I no és d'ara,
0: I no és d'ara.
3: Sí, però es diu Rafael Martos.
0: Ja, però no, Rafael. No el coneixes. Sí, el Marcos aquest també tindrà un cognom. Que no sap
9: Marcos
0: és.
9: Amb K.
0: Marcos amb K.
1: Bueno, Rafael és amb PH, no?
3: Sí.
0: Rafael.
1: Rafael.
0: Doncs molt bé, Lluís Soler.
9: Doncs
0: et quedes a la ràdio que et mereixes o...
9: Ha guanyat l'ampell, és veritat, és cert.
0: Home, ho reconeixes.
1: Al final hem deixat el tou o dur per... per un altre dia.
0: O el... o... No, ja està, ja, jo ja crec està, que l'hem matat,
1: ja
0: no?
1: Ja ho hem caducat.
3: Tou o dur?
1: Tou sempre.
9: Tou o dur, dur sempre.
0: Jo, mig, perquè molt tou i molt dur...
9: Fa fastiguet, no?
3: Si estem obrint el debat tou o dur, vol dir que ja estem a les portes de...
9: Fa fastiguet,
3: Home,
9: no.
0: No, estem parlant de fuet.
3: Els torrons.
0: El Nadal no és millor.
1: No, de fuet, de fuet.
0: Sí! Però que la teniu sempre carregada, aquesta cançó de playlist?
3: Sí, la tinc carregada.
0: Jo no entenc.
9: És que jo crec que a la taula...
0: Sona quan sona.
9: A la taula hi ha un botó que només té la cançó de Mariah Carey.
3: Puc dir una cosa? És que ara m'he recordat.
9: No entenc.
3: Fa uns dies em va escriure en David Tirado i Marí.
0: Ah, el nostre estimat amic.
3: Que em va dir que cada dia ens escolta a l'inici, com a mínim, ho saps?
0: Sí.
3: I em va dir...
0: I agrada el xau-xau.
3: I em va dir, Robert, que ja estem al mes de maig... Això passa rapidíssim l'estiu i en dos dies...
9: Durrol, per favor.
0: És que...
9: Sí!
0: És que és molt fort que estem
3: A
17: 8 de maig.
9: Estem celebrant la Lliga?
17: Estem a 8 de maig. No, a punt. No parlis molt. No parlis molt.
9: A punt de celebrar la Lliga?
17: Tu ets futbolista.

0: Bolero?
1: De tota la vida, filla.
0: Oh, sí.
1: Home.
0: I encara seràs del Barça.
1: De tota la vida.
0: No, escolta.
1: Vaig néixer i ara soci.
0: 8 de maig, han passat 5 mesos de l'estiu. És que és del Nadal, sí, sí. L'estiu.
1: No, però encara ens falta.
0: El Nadal.
1: Encara ens falta per aguantar aquí la Maraia.
0: Ah, no, res de vacances, tu, Robert.
2: Sí, me'n vaig ja.
1: Sí! Quin horror.
0: No me'l provoquis, no me'l provoquis. No, doncs molt bé, no et quedes, no?
1: No puc, no
2: Marxaré perquè no ja puc. La segona meitat de l'any pugui tirar amb totes les forces fins a aquell moment. I no repetiré.
1: No sé si ho sobreviuré.
0: Tira-li, va, tira-li, tira-li, va.
2: Escolta'm, ja estem preparant, hem de dir a l'audiència...
1: No, a veure, no pots preparar un concurs de Nadales en maig.
2: Sí.
1: No.
2: Ja s'està preparant.
3: Les pre-Nadales,
0: ver, no? Que encara no sabem si renovem l'any que ve.
2: Ah, bueno, pues,
1: és que clar,
0: espera jo que arribi setembre, que estiguem aquí.
1: El Robert sembla de la família Ximene, d'aquests que estan posant les llums a Nadal, sí. Al febrer.
2: Jo ja estic fent la dramatúrgia de les promos d'aquest any.
1: Per favor.
2: Sabem si el senyor que va guanyar l'any passat ha anat ja a les seves coses? Li preguntarem.
0: A les seves coses, a l'hotel.
1: Oh, a les seves coses, queda fatal.
0: Pregunta-li, ara li preguntes.
1: Queda fatal.
0: No
1: em quedo, no em quedo perquè quedes. Marxo a Logroño.
0: Caramba, caramba.
1: Tinc concert aquesta nit.
2: Ara tenen aeroport, no, allà?
1: Sí, però només tenen dos vols a la setmana.
2: Molt bé.
0: Logroño, tinc moltes ganes d'anar. No,
1: vaig a Aro, i... Aro, que tenim un showcase amb De Pol.
0: Vinga, més.
3: De Pol.
1: De Pol.
3: De Pol.
0: Actues tu, De Pol.
1: El De Pol.
0: Doncs Lluís Soler, que passis un
1: que vagi molt
0: bé setmana.
1: Ens veiem i ens escoltem la setmana vinent.
4: La ciutat, amb Míriam Frank. Els soniditos del Pol. Amb Pol Ferrer.
0: Pol, ui. Treba això, treba això. Ja he tingut prou amb el Víctor. Pol, et vaig trobar molt a falta divendres passat. Jo li vaig demanar a la meva família, posem-me soniditos, que haig d'endevinar a veure què són.
3: Tinc mono de soniditos.
0: Clar, tenim mono.
5: Doncs,
0: has estat bo?
5: És que no ho sé.
0: Ai.
5: És que ara esteu a un gran nivell.
0: Clar,
5: llavors
0: clar,
5: ja no sé si és fàcil,
0: pràctica,
5: si
0: ja.
5: No és fàcil, no sé res.
0: No parem de mirar sèries, pel·lícules, durant tota la setmana per veure si t'enganxem.
5: Bueno, veurem, a veure.
0: A veure, vinga, amb què comencem?
5: Comencem amb la sèrie.
0: Vinga.
6: Y también te contó que se había quedado embarazada de tu hermano.
0: También te contó que se había quedado... Ay.
3: Sèrie espanyola, segur.
0: Sí. Em sona molt la veu d'ella. A veure, torna a tirar.
6: Y también te contó que se había quedado embarazada de tu hermano.
0: Em vol sonar, eh?
3: Jo aquí... No, jo no la trec.
0: Home, per la frase ha de ser una mica drama, no?
3: Sí. O bueno,
0: que se pot, ser com,
3: pot ser comèdia, però no té pinta de drama.
5: La veu és,
0: és que em
5: molt
0: sona
5: coneguda.
0: Molt.
5: És una
3: és que em sona també molt la veu.
5: Actriu molt famosa.
0: A veure, tira una altra vegada, Isma.
6: Y también te contó que se había quedado embarazada de tu hermano.
0: Ai, és que em sona molt la aquesta veu. Dona. Quina ràbia em fa aquestes coses.
5: És que saps qui és, segur.
0: És que segur.
3: Pot ser...
5: El Gerard no. També sap qui és.
3: Elite no?
0: És que però... no l'he vist.
3: No, jo
0: si
3: tampoc,
0: és Elite,
3: però...
0: No em fatal perquè no l'he vist. És Elite? Perquè si és Elite ja pots tirar el no, perquè...
5: Jo no et puc dir res.
3: No. Deia, no, la veu... No, Esther Expósito no és, no? No, Esther Expósito Elite no va sortir a Elite, crec.
0: És que no l'he vist.
3: No, jo tampoc.
0: Si però... vols dir Elite perquè no tenim res més, però...
3: No, però... Jo crec que no. Home, no sé, seria molt... Seria una xiripa bestial, eh?
5: Un triple,
3: no, no crec.
0: És que, ai, ens farà molta ràbia quan ens digui, és aquesta...

0: Élite.
1: Élite, ¿no?
0: No ha fet res més, no?
1: Sí, jo és que crec que no ha fet res més.
0: Com sigui, Élite. Buah. Et dono festa dilluns,
1: va. El triplazo.
2: És Élite.
0: És Élite, oh! El Gerard no ve dilluns, té festa.
1: Grande.
0: Ostres, no l'havies dit?
1: No, a veure, triplazo, perquè és que he sentit la veu...
3: Mucho tiempo, pero si lo haces como es debido, tal vez puedas olvidarlo.
0: Això té pinta futurista, no? Home, que aquesta veu robòtica... El Pol diu que no, li diu que no al...
1: Peli...
2: No, li dic que no perquè no xivi.
0: No, mai en xiva res, l'Isma.
2: No, que va.
0: A veure, torna a tirar.
3: Este día lo recordarás durante mucho tiempo, pero si lo haces como es debido, tal vez puedas olvidarlo.
0: Això té pinta de... Sí, alguna d'aquestes futuristes o distòpiques.
2: Et diré que crec, a lo millor m'equivoco, però he escoltat el Gerard nombrar aquesta pel·lícula.
1: Quan?
2: Aquí, en un programa en directe.
1: Ah,
2: no, avui no.
1: Un dia?
2: Sí, un dia.
1: Clar, hem parlat de moltes pel·lis.
2: Però vol dir que l'has vist.
1: Ah, no, clar, però...
0: Mira, la ciutat només porta 5.231 programes. El Gerard, d'aquests, el Gerard haurà fet uns 900.
2: Estava jo, tampoc són tants.
0: També és veritat. Aquí tens raó. Pensava que escoltaves la ciutat des de feia molt.
1: Sí.
0: Doncs Gerard, tot teu, eh?
1: Ostres, tota la pressió.
0: Per Matrix, de Matrix no es
1: parla. Matrix, alguna vegada, no?
0: Sí,
1: potser,
0: has parlat de Matrix.
1: No ho sé.
0: És que Matrix no em sona la veu de ningú de Matrix.
1: No, però no em sona. Aviam, ara torna a posar.
3: Este día lo recordarás durante mucho tiempo, pero si lo haces como es debido, tal vez puedas olvidarlo.
0: Ha de ser rotllo de memòria... Sí, això és molt Matrix.
1: És una mica Matrix, però això passa... Aquest efecte de so va a mil pel·lis, vull dir...
0: Has encertat Élite,
1: no hi haurà una segona vegada. No.
0: Jo confio en tu, eh?
1: No, però jo crec que no és Matrix, però és que no em surt una altra.
0: Però si no tenim una altra, diem Matrix.
1: No tenim una altra. Diem Matrix, va.
0: Festa dimarts.
2: Doncs no ho és.
0: Menos mal. No, no.
1: Quina és?
2: Equipaje en mano.
0: Què és això?
1: Perdona.
2: L'has dit, sí.
0: Equipaje en mano?
2: Sí, és d'un aeroport que... Sí.
0: No t'inventis les pel·lícules.
2: No m'invento cap pel·lícula.
1: És que no conec aquesta pel·li.
2: Pues algú del programa ho ha dit.
0: Aquesta és de sèrie B, d'aquestes que...
2: Que no, que és bona. És bona.
1: Equipaje en mano?
0: Quin programa escoltes de ràdio?
1: Pol, tio.
0: Aquest no. Equipaje en mano.
2: 2024.
1: Peli de tarde...
0: 2024,
1: és que no sé ni quina pel·li
0: és. Un
2: aeroport que ha de passar una maleta d'una persona que porta una cosa que... Bueno, està por l'espilar de la pel·lícula.
0: T'has passat tres pobles, Pol.
2: Que porta una maleta, l'ha de passar i és el del control i ha de deixar passar una maleta, obligatòria.
0: Hem de posar pel·lis que la gent hagi vist.
2: I aquí l'estan amenaçant.
0: No aquesta.
1: Home, doncs aquesta és el típic...
2: L'ha vist molta gent, aquesta pel·lícula.
1: La sinopsis que ha explicat el Pol és d'aquestes que dius, ha d'estar xula aquesta pel·li, però de debò que és que no la coneixia.
2: Jo pensava que l'havies vist.
1: Per haver-nos portat el despiste dient que jo l'havia vist i que això...
0: Clar, aquest no compta.
1: Mig punt.
0: Aquest no compta. Bueno, ara ve la que per mi és la pitjor, però bueno.
1: La cançó.
2: Molt fàcil, molt fàcil.
0: Home,
1: Amy Winehouse.
0: Aquesta, sí.
1: Sí, el que passa que...
2: No sé qui la cançó.
0: Bueno, Amy Winehouse, aquesta.
1: Back to Black, no, eh?
2: Back to Black.
1: Back to Black.
0: Molt bé.
2: Correcte.
0: Això és el 2, així que ja tenim 3 punts.
1: 2 i mig. Doncs, bueno, 3.
0: Quina veu tenia la Amy.
1: Quina pena, que marxés tan d'hora.
0: La veritat és que no, sí. Bueno, tu no confiaves en la pel·lícula, la resta sí.
2: La pel·lícula jo sabia que era el més difícil, però l'altra ho anàveu a treure. I aquesta la treureu també.
0: Impossible.
1: Equipaje de mano.
0: Equipaje de mano. És que a més el títol, que segurament no té res a veure amb l'original.
1: No convida.
2: Però és una bona pel·lícula. Mireu-la.
1: No convida.
0: Doncs ara li faré boicot, no la miraré. Vinga, va. Acabem amb la veu del famós o famosa.
4: Es que lo que me pasaba es que yo tenía vocación por todo. O sea, yo estudié, yo quería hacer primero físicas.
1: Però
2: escolteu bé, escolteu bé. Sabeu qui és?
0: Segur, sí, sí. A veure, torna a posar.
4: Es que lo que me pasaba es que yo tenía vocación por todo. O sea, yo estudié, yo quería hacer primero físicas.
0: Es que no sé qui és.
1: No trec la veu.
0: Esther Espósito. Equipaje, qui és la protagonista d'Equipaje?
2: De fet, Gerard, tu que ets una persona que t'agrada molt imitar, s'ha imitat molt

0: A veure,
1: tira. La frase que diu...
2: És que el que me passava és que jo tenia vocació per tot. O sea, jo estudié, jo quería hacer primero físiques.
0: No, t'anava a dir que...
1: La frase és una mica trampa. He anat a buscar una mica...
0: Vale, que la seva professió no té res a veure amb física.
1: Física.
0: És periodista?
1: És periodista.
0: Fa reportatges?
1: Ja està, és periodista.
3: Glòria
1: no,
3: Serra.
0: Aquesta volia dir jo. És la que m'ha vingut
3: sí,
0: al cap.
3: Sí, però no...
0: Per la veu no, per
3: però
0: la pista que
3: ha donat.
0: A mi parla
3: Glòria Serra amb un to ja... més greu, no? Que aquí
2: parla
3: és com...
2: més així, a ver... hola.
4: Quería dedicarme.
2: Claro. Es que lo que me pasaba es que yo tenía vocación por todo.
0: Pero
2: o sea,
0: no
2: yo estudié, yo quería hacer primero
3: no fa...
2: físicas.
4: Le llaman
0: claro.
4: El jefe de los narcos.
3: Va, Glòria Serra, ¿no?
0: Venga.
1: Es Glòria Serra.
0: Va, vale.
1: He anat a buscar perquè han entrat...
0: Aquest aplaudiment tan soso, si ho hem fet superbé, aquest.
1: Sense forçar la veu no sembla la seva veu.
0: No
1: és
0: sembla.
1: És molt diferent. Perquè...
3: Sí.
0: Però no sé si a vosaltres us passa. A mi m'ho han dit moltes vegades. Quan la gent m'escolta, no t'he reconegut. Perquè, clar, aquí impostem una mica
1: sí.
0: I el mateix li passa a la Glòria, no? Que imposta... I a més ella més, jo crec, no?
1: I fica així, tensió...
0: Clar, li ha de posar gràcia al tema. Doncs... Bueno,
3: no està malament,
0: no
3: 3
0: està
3: i
0: malament,
3: mig
0: no està malament.
3: De 4.
0: Estic contenta tenint en compte que s'ha inventat la pel·lícula, que segur que ni existeix.
3: No.
0: Ara la busquem.
3: L'ha fet a mi al Pol.
0: Totalment. I ho ha posat
1: a Gerard ha fotut un triple.
3: A IMDB també.
0: No,
1: el triple
0: Gerard,
1: de mig camp.
3: Home, el triple d'ell.
0: El Gerard ha estat brutal avui. T'has guanyat el dilluns lliure.
3: Vinga, el dilluns lliure.
0: Doncs què, fem passar ja el Lluís, que està esperant.
3: Vinga,
0: està
3: picant
0: ja a la
3: porta. Vinga, que està aquí a l'altra banda amb l'Isma, tu.
0: Vinga.
5: La ràdio que et mereixes.
6: Pa, que hem d'anar per feina.
5: Amb Robert Calvo.
0: Mira.
6: Aquesta setmana, escolta, m'he presentat un dia que va ser dilluns
0: sí.
6: I em vau posar caldo, carinyo.
0: Home.
7: T'he portat estopa, No pots queixar.
8: Llega un punto que es que te cansa.
0: A més, me'ls portes a ells.
9: Hablemos claro.
3: Home, després de l'última secció que va sortir aquí amb el Capcot.
10: Que muy pesado, eh?
0: No, l'última secció va ser la del Robert de la setmana passada.
11: Aunque parezco mayor, soy joven.
3: L'última de la Montse, volia dir.
12: Sí, ahora, ahora.
0: Pol.
3: Però, sí.
10: ¿De qué te ríes?
0: Va ser dura,
13: Sí. Es muy duro, eso lo lleva uno a sufrir.
7: Sí, va ser dura.
0: Va ser dura.
14: Es demencial.
7: No us va portar l'exambustó,
10: No.
0: Evidentment que no.
10: Negativo. No.
0: Tot eren coples. Tot espanyol?
10: Jo reivindico lo espanyol, lo nuestro.
0: Però espanyol, espanyol?
7: Jo us porto anglès.
1: Després de venir del dia de Catalunya i tal.
0: Sí.
1: El va girar ràpid.
15: El meu país és tan petit.
7: Doncs toca canviar de paraula.
10: Bye, bye. Hasta otro ratito,
0: Jo no sé qui et xiva aquí, la veritat. No podem ni criticar
6: oients,
0: tranquils.
6: Uns oients que sempre puntualment informen als que ens sentem. Això passa a tots els grups socials.
0: Sí, totalment.
6: El dia que no hi ets. No estic orgullós del que hem fet aquesta setmana amb el Body Positive. La secció del cervelló d'aquesta setmana del cor de la ciutat va ser una mica...
0: Sí.
6: Amb els pits de la Julia Janeiro.
16: Seguim amb les estrelles de la televisió.
17: Celebrities.
16: La hija de Jesulín y Campanario debuta en televisión. Venga.
0: Una altra.
18: No le hagáis burla. Se da cuenta.
6: És molt exuberant aquesta noia.
19: Tiene que desabrocharse la blusa.
16: És exuberant.
0: Va vestida exuberant.
16: Bueno, es como un toro, ¿no?
18: Ojo.
6: Porta els pits una mica fora de l'òrbita, però no passa res.
10: ¿Pero qué es esto?
16: Quan creu al carrer, els seus pits ja estan a l'altra cera quan comença d'això.
18: Joder. Sí. Vaya tela.
0: Deixem de comentar sobre els pits de les dones, sisplau.
16: No, a veure, és que és veritat. És que, a veure, ocupa 3 portades.
12: ¡Hola, la muere!
0: No. És a dir, jo em queixo d'això i ho portes a la ràdio que et mereixes.
6: No estic orgullós d'això que ha passat, per això vinc a dir que
0: no s'ha de parlar del cos.
6: Corregirem en el futur, no s'ha
0: de...
6: Bueno, és que ha parlat de tothom, el David, aquesta setmana.
16: Diguem-ne que només té els laterals, diguem-ne, que té pèl.
7: Toda su espalda estaba llena de pelos.
6: Tot ràpid.
16: Sí, però que es rapi més. Perquè si no, sembla una radiografia del seu cervell.
6: Sí.
10: Espero que tu te cures. ¿Sabes de què? De la maldat que tienes.
16: Jo el raparia. No? Jo més finet.
6: Ah, senyor Llongueres, amb aquest capí tindria poca feina vostè.
16: Molt poca feina. Però li passaria la moto, la màquina, que faig... La màquina és... I li deixaria un degradat.
0: Li quedaria
16: una
0: perfecte.
16: Una cosa que va de menys a més i queda estupendo. Amb una pinceta, una extensió...
0: Sí. Home, pincetes aquí una... poques, senyor Llongueres.
16: Un clip...
6: Es referia, òbviament, a Guillem d'Anglaterra, l'hereu, el tro, no? Que té els costats així amb pèl i el capdamunt del cap no hi té res, la closca no hi té res.
3: És que llongueres del Cervelló.
6: No parlem dels cossos dels altres, com no. Diu la directora d'aquest programa, per tant, vinc aquí a corregir, a esmenar el que hem fet aquesta setmana perquè hem participat tots.
0: Jo no.
6: Bueno, a veure, una miqueta sí. El Gerard no que no hi era, però no, tu era una miqueta jo. També. Acabo amb un moment de llengües que en aquest programa dominem moltes, la Míriam, el francès, sobretot, i també el Víctor Lozano.
9: Tant de volia hagués posat tantes ganes a l'hora de fer roda de premsa en català i que en francès. Que en català no en va fer cap, ni una.
14: Això és gravíssim, eh?
9: I mira que va estar molts anys jugant al Barça i entrenant al Barça,
0: més complicat el català que el francès, que són molt diferents.
17: Le semble le duit l'idiolingüe.
20: ¿Qué dice usted?
17: Le semble molte, le comparse l'uni.
9: Bueno.
21: La societat, quan ve una persona así, ja huye.
6: Una abraçada a tota la comunitat francesa que ens escolta,
0: sí, ja
6: d'origen francès.
0: Sí, ho vam fer en directe, sí, perquè, pobrets,
6: sí,
0: el
6: pobre.
0: Víctor Lozano, bueno, avui no l'he trobat a faltar tant, eh?
3: No, home, el Víctor Llucià
0: ha
3: fet una secció
0: moltíssim, fantàstica. Què en penses tu?
6: Doncs això, aquest fragment l'hi posaré dilluns, quan vingui, diré, de divendres m'han dit això de tu.
0: Anem... Però posa-li l'obra d'art que ha fet el Víctor Llucià avui.
6: Sí, sí, sí, l'hi posaré.
0: De què parlava el Víctor
6: Llucià? Bueno, unes coses meravelloses.
0: De pau, no? De pau.
6: De pau, de pau. Amor de pau. I pau. Avui ha estat un programa d'amor i de pau.
0: Sí, sí, sobretot al Reial Madrid.
22: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
23: L'esmorzar de pagès a Canals i Moner inclou esmorzar, passejada i tast. Es fa el 16 de maig a Sant Miquel d'Olardola des de 29 euros. I seguim amb la gincama familiar a l'Hospital del Coll de Balaguer. És una activitat per aprendre a jugar. Es fa el 16 de maig a l'Hospital del Coll de Balaguer des d'un euro. Els navis a la Pedrera és una activitat familiar amb visita i taller creatiu. Es fa el 16 de maig a la Pedrera amb entrades de 9 euros i mig. Per acabar us porto al concert de Clara Pella. Presenta Nuca el 16 de maig a l'Auditori Municipal de Girona amb entrades a 22 euros.
22: Apunta-t'ho a l'agenda. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya.
24: Són les 6, les 5 en Canàries.
25: Noticias en Onda Cero.
24: Buenos días. Una mujer de 32 años con síntomas compatibles de antivirus fue trasladada ayer a una habitación aislada del Hospital San Juan de Alicante después de haber compartido vuelo con un pasajero del crucero MV Ondius que posteriormente falleció. La mujer presenta síntomas respiratorios leves, sobre todo tos, y llegó a la habitación a través de un circuito seguro y aislado del resto de profesionales. A esto se suma que anoche las autoridades sanitarias identificaron un nuevo contacto, una mujer que vive en Cataluña, que no tiene síntomas, pero que también viajó en el mismo avión de la neerlandesa fallecida. En el caso de Alicante, allí se le realizó una prueba PCR cuyos resultados se prevé que se conozcan en las próximas 24 horas. Onda Cero Valencia, Ramón Pérez.
26: Todo se conjuga de momento en condicional. Es hasta ahora un caso sospechoso, ni confirmado ni descartado. Eso corresponderá a las pruebas que se le están practicando como parte de un protocolo que ha explicado el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla.
27: Se le mete en una habitación de aislamiento con presión negativa y con todas las precauciones que sean necesarias y se le toma una muestra de PCR, que será enviada al Centro Nacional de Microbiología y esperamos tener en las primeras 24 horas los resultados a ese respecto.
26: A lo que las autoridades aseguran estar procediendo ya es a contactar con todas las personas que hayan estado con esta alicantina, aunque Sanidad habla de un contagio bastante improbable por el tipo de contacto que esta paciente tuvo con la contagiada en el avión.
27: Bastante improbable, es una persona que iba dos filas por detrás de la persona que falleció con antivirus positivo, con un contacto que fue breve porque la persona estuvo poco tiempo dentro embarcada dentro de la nave.
26: Las próximas horas van a ser, por tanto, cruciales, aunque la joven de momento solo tiene tos y sintomatología respiratoria leve.
24: El crucero llegará mañana domingo al puerto de Granadilla, en Tenerife, en un operativo que ya está activado y que se va a supervisar de forma directa. Para coordinar todo el dispositivo se desplazarán a la isla la ministra de Sanidad, Mónica García, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, junto al director general de la Organización Mundial de la Salud y también Ángel Víctor Torres. Desde Protección Civil, su secretaria general, Virginia Barcones, asegura que el traslado de los pasajeros del crucero es totalmente seguro.
2: Todas las zonas por las que van a transitar van a estar aisladas. No va a haber ningún contacto con el personal civil. Va a estar todo aislado y acotado. Solo van a acercarse los intervinientes autorizados para ello. Van a

0: Gente Viajera a Catalunya, amb Carles Lamelo.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts a Gente Viajera a Catalunya. Ja hi som aquí una setmana més per portar-vos de viatge, com sempre, i també durant tota la setmana. A Onda0.es/Gente Viajera, per exemple, podeu recórrer la Vall d'Atena, on estàvem fent el programa la passada setmana, o, per exemple, un altre vall, la dels lleopards, en aquest cas a Zàmbia, que és un país africà que té ara un moment ideal per anar a veure els animals. I també l'Enrique Domínguez Uceta ens explicava la setmana passada quins són els nous museus que arriben en el planeta, les inauguracions arquitectòniques i museístiques que marcaran el calendari dels pròxims mesos, o una ruta per la costa atlàntida del Marroc, visitant Essaouira, Rabat o Casablanca. Tot plegat a www.onda0.es/genteviajera.
0: Gente Viajera Catalunya, el programa de viatges d'Onda Cero, amb Carles Lamelo.

0: Hi ha destinacions que no surten a tots els mapes turístics, però de cop es posen al radar gràcies a un projecte, una mirada, una manera de fer. Les Terres de l'Ebre en són un bon exemple, un territori de paisatges potents, de producte excepcional i d'una cuina que ha anat guanyant protagonisme. Cada vegada la coneixem més i la valorem més, i fa 20 anys en aquest entorn naixia Villa Retiro, un projecte gastronòmic, també hoteler, amb el qual el temps s'ha convertit ja en una referència i ha ajudat a situar aquesta part del territori en el mapa culinari internacional. Al darrere hi ha el xef Fran López, que la veritat és que és un referent de cuina, de territori, de trajectòria també marcada per l'herència familiar, per la projecció global. Hola, Fran, com estàs? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia. Molt bé, gràcies per invitar-me.
0: Escolta, 20 anys de Villa Retiro, si mireu enrere, què és el primer que us ve al cap?
1: Bueno, al final, ostres, és veritat que 20 anys són molts anys i hi ha passat moltes coses durant 20 anys, però bueno, al final és un projecte que hem tractat amb molt carinyo, que hem lluitat molt per ell, que hem avançat moltíssim i que crec que encara queden moltes coses per fer allí, però que estem orgullosos del que hem arribat a fer dins d'un local emblemàtic, maco, i que al final el nostre territori, que és Terres de l'Ebre, en el qual ens sentim orgullosos de banderar.
0: I quan vas començar, ja imagino que ni pensaments, no?, d'acabar amb una estrella Michelin, entre altres.
1: No, sens dubte no esperàvem que arribéssim tan lluny com hem arribat, i la veritat que, ostres, és gràcies a l'equipàs que hi ha detrás, que al final, ostres, empenyin cada dia, no?, per a seguir avançant, i la veritat que sí, que contents d'on hem arribat, i tant.
0: Jo sé que us arriben molts viatgers de diferents parts del món que venen directament a conèixer el Delta, però sobretot a seure a la vostra taula. D'on venen més? De quin país rebeu més visitants?
1: Mira, al final som l'únic hotel de 5 estrelles que hi ha a Terres de l'Ebre. Llavors, bueno, això ja marca com a allotjament, i com a destí gastronòmic som un restaurant amb una estrella Michelin, amb cuina pròpiament del Delta, un restaurant gastronòmic. Llavors, jo crec que si parlem de públic estranger, diem aquestes dues dades, seria francès i anglès, serien els principals de fora del país. Però després, hòstia, de molts llocs, holandesos també venen molt, venen belgues, venen suïssos, i al final ve gent d'arreu.
0: I que busquen, no?, aquest producte de proximitat, que com me'ls expliques tu? Perquè en aquests restaurants normalment teniu la capacitat, els xefs, i també l'atenció de cuidar la relació amb el client i estar una estoneta amb ells. Què els expliques tu a gent que ve d'Europa, o ja no et dic si venen dels Estats Units o d'Àsia, que els expliques tu del que és la cuina del Delta?
1: Bueno, al final, un bon viatge vol conèixer territori, vol veure la geografia, com viu la gent, no?, els mercats, què mengen, no? I jo crec que amb el relat gastronòmic que els fem és un gran argument per explicar la cuina del producte que hi ha a Terres de l'Ebre, que al final som afortunats perquè tenim una despensa acollonant. També podria haver caigut a un altre territori que no tingués aquesta sort, però la veritat que tenim un mar, tenim una bahia en el qual hi ha molt de marís, hi ha ostres, hi ha musclo, hi ha arrossals, hi ha aus aquàtiques, no?, dins de lo que és este ecosistema dels arrossals. També tenim els porcs amb la seva cabra hispànica, amb els seus productes, pues, també de muntanya. I clar, tot això conjunt ens dona un relat molt potent gastronòmicament parlant, en el qual els podem explicar moltes coses, i al final també traslladem des d'este menú 20è aniversari que estem proposant aquest any una volta per llocs emblemàtics dins de Terres de l'Ebre, i a cada lloc, pues, hi cuidem una mica el que es troba al voltant. Per tant, jo crec que no només mengen, sinó s'enduen una visita turística, culinària, sense moure's de la taula.
0: Això, els elements, o sigui, els ingredients per fer els plats, però quins serien els plats tradicionals del Delta de l'Ebre que hauríem de conèixer? A veure si hi ha tres de les interpretacions teves, que al final és alta cuina, o bé, aprofitant que som aquí, venim a veure-us, doncs, per conèixer també altres indrets del territori.
1: Mira, hi ha molts plats que s'haurien de provar segur si venen, però mira, nombraré dos, que és una de les seqüències, que és la seqüència del peix, en el qual posem dues versions de lo que és l'anguila. Una, l'anguila en suc, un plat tradicional

0: mica com la llipebre que tindríem amb altres versions, no? però amb una salsa diferent. I després tindríem el chapadillo d'anguila, que seria també una recepta tradicional, però esta vegada en un mètode de conservació, que seria el chapà, és a dir, obrir el peix i assecar-lo a l'ombra per a que conservés durant més dies l'excés de pesca que hi podien trobar. Llavors, és veritat que li donem un punt de tècnica i amb això doncs, el que aconseguim és que sigui més lleuger i més tendre. Però, per exemple, són dos receptes que tenim amb el menú que probablement s'hi haurien de provar.
1: Clar, tot això en un menú que, com dèiem, recull aquest 20è aniversari, que és un viatge en el temps i un viatge també pel territori. Comencem, si et sembla, pel viatge en el temps. Quins plats emblemàtics de la vostra trajectòria esteu recuperant i, per tant, es poden tornar a tastar ara amb aquest menú degustació?
0: No m'ha agafat. En aquest cas, en este menú, no m'ha agafat plats que haguéssim utilitzat. Tot el menú són plats nous, per tant, no m'ha agafat plats que haguéssim utilitzat en altres menús. Però sí que podríem comentar, per exemple, l'arròs, que és algo que apareix en tots els menús. Per què? Perquè forma part del paisatge del Delta com a tal, per tant, ha d'aparèixer dins de la nostra cuina. En aquest cas és un arròs molt intens de por, però hem fet 100 tipus d'arrossos diferents i al final cada vegada els hem canviat. Però sí que el que acompanya o fil conductor és que sempre és arròs del Delta i que sempre busquem molta intensitat, ja que són dos tres cullerades que hi posem dins del plat d'arròs del menú, ja que van 20 i pico plats.
1: Clar, al final és un menú degustació d'aquests que són llargs.
0: Exactament. Menú homenatge, li diem nosaltres.
1: Menú homenatge, està molt bé. I ens deies que és
0: perquè com... tingués un bon homenatge, no, al final.
1: Efectivament. I ens deies que és un recorregut, no?, que podem fer també pel territori. Per quines zones del Delta ens porta aquest viatge?
0: Mira, va per llocs emblemàtics que hi ha al territori. I aquí no vinc a dir que siguin els llocs més emblemàtics o menys emblemàtics, perquè algú pot dir, hòstia, però t'has dit que esteu l'altre. Al final hem posat llocs emblemàtics de dins de Terres de l'Ebre. I conforme a quatre comarques hem intentat ser respectuosos i no deixar-me cap. Començarem amb Terra Alta. Bueno, primer que tot, la declaració d'intencions és un mapa de Terres de l'Ebre que està en els aperitius, que allí pues, veus les quatre comarques amb quatre aperitius. Després comencem amb la Catedral del Vi del Pirell de Brai, zona de Terra Alta. Jo crec que una de les bodegues més maques que hi ha a Catalunya a nivell arquitectònic i feta per un deixeble de Gaudí i amb un fris acollonant que es manté intacte de Xavier Nogués. El segon punt, ja m'on anem a l'Aldea, la Torre de l'Ermita, un punt que per a mi és important perquè jo vaig néixer a l'Aldea, per tant és un punt emblemàtic. Després seguim a la mar, bon, anem al Faro. El Faro, que és mega fotografiat, el Faro de la Punta del Fangar, i mega visitat. Els Ullals de Baltasar, que ara passem de Baix Ebre, passem a Montsià, que estan ubicats a Amposta, i hòstia, són unes llacunes d'aigua natural que hi van sortint, que al final és un indret insòlid, sens dubte. I, passem als ports, amb el tema d'un dels punts més alts de la província de Tarragona, si no el més alt, que és els ports de Beseit, amb la cabra aquella que hi ha de pedra dalt i la varietat de cuina que hi podem fer allí de muntanya. I acabem a Ribera d'Ebre amb el castell de Miravet, un castell temple, l'últim reducte dels templers a Catalunya, i allí acabem amb els postres, passant per un prepostre, fent un recordatori d'un incident que vam tindre a Xerta Pagurs, d'un incendi de l'any passat que fem un petit guinyo, que després de les coses dolentes pues, sempre surten brots verds. Això seria un resum ràpid de lo que seria el menú d'aquest any.
1: Doncs tot això és molt important, perquè al final el que es tracta és de recuperar també l'essència de connectar amb el territori i de conèixer una zona de Catalunya que fa 20 anys probablement turísticament no era tan potent com ho és ara. Haureu notat vosaltres, i heu estat també protagonistes, no?, d'aquesta evolució.
0: Ha canviat moltíssim, jo crec que s'està situant al mapa, però el canvi no ha acabat aquí. Jo estic segur que és una zona que seguirà creixent. Però per molts factors, al final és una zona autèntica, no? La gent busca autenticitat i és una zona autèntica. És una zona que té producte, geografia, té paisatge, i a sobre encara no està explotada, és a dir, els preus encara s'aguanten de compra de vivenda o de segona vivenda, s'aguanten continguts i està a 2 hores escasses de Barcelona, 2 hores de València, i és un punt que està esclatant, però que li queda molt de recorregut, això sens dubte.
1: Clar, que és el que és més important en aquest cas, no?

0: estar molt connectat amb el territori.
1: Perdó?
0: Deia jo que és molt important que mantingueu aquesta connexió, no? Que no us passi com altres destinacions que han perdut una miqueta l'essència, en fi, històricament.
1: Ja, jo crec que aquí sí que s'haurà de fer en tema polític, amb seny el que els vulgui fer, no? Ho dic en construccions i en evolució, no? Que no perdem aquesta essència, no? Òbviament s'ha d'evolucionar, però amb seny, no? Que hi ha moltes maneres de fer-ho. I crec que hi seran conscients, però sens dubte que sí que estic d'acord que està creixent i que hi ha molta gent que conec que té tendència, pues, a venir a l'Ampolla, a l'Ametlla, a la Ràpita, no? I buscar este punt de sortida cap a uns caps de setmana que no hi ha que fer tanta cua com anant cap al nord.
0: Clar, tot això, com dèiem, en un territori que s'ha transformat i que té amb vosaltres un gran referent des del punt de vista turístic, perquè és, com deies, l'únic hotel de 5 estrelles. Hem parlat molt de la cuina i del menú i del restaurant, que és el que tu més domines, òbviament, però explica'ns una mica com és l'hotel, perquè és una destinació en si mateix.
1: Bueno, és un petit hotel de 19 habitacions, un hotel 5 estrelles, i al final que jo sempre dic que el definim com un hotel gastronòmic, perquè va molt, molt de la mà del restaurant, igualment que el restaurant va molt de la mà de l'hotel. Crec que hi ha una gran simbiosi, no? I al final, pues, bueno, un punt on pugues estar tranquil, relaxat, una piscina, un bon servei i una bona gastronomia, crec que és la nostra oferta principal, no? No entenc una cosa sense l'altra.
0: I els hostes, quan es queden aquí, què els recomanes que facin més enllà del recinte de l'hotel? És a dir, cap a on o quins llocs menys coneguts tu ens aconsellaries que anéssim a conèixer si anem al Delta?
1: Mira, fa un moment estem parlant d'hostes de lo que és Villarretiu, el que representa, no? Però detrás hi ha molts restaurants, i molts restaurants que no tenen estrella, que fan molt bé i que formen un teixit increïble i importantíssim per al nostre territori, que al final, ostres, aquesta part tradicional hi ha d'estar-hi. Per tant, a nivell gastronòmic, que vagin descobrint diferents llocs. A nivell d'experiència, tenim molt clar que és entrar dins de la bahia i poder fer una degustació dalt d'una batea de musclo i ostra. Tenim cap a dalt les coves de Benifallet, la catedral del vi del Pinell de Brai, tenim el castell de Miravet, tenim Horta de Sant Joan, tenim unes platges magnífiques i pràcticament verdes, perquè hi ha una quantitat de quilòmetres de platja per persona que està utilitzant-la, que és ínfim. Per tant, poder fer aquests passeigs increïbles durant hores, pràcticament sense trobar ningú. El tema de que et surt aquí, li agrada, activitats aquàtiques vàries. Vull dir, al final, crec que és un territori molt complet i amb una integració a la natura acollonant, ja que estem a l'indret on hi ha més aus, no dic quantitat, sinó varietat d'aus de tota Espanya. I aquí està el parc de Doñana, que hi ha més quantitat perquè és molt més gran, però este és el que hi ha més varietat. Per tant, la possibilitat de connectar amb la natura, de veure les aus, de disfrutar d'aquestes llacunes i de la pau i la tranquil·litat que avui s'hi respira.
0: Fran López, xef del restaurant Villa Retiro, enhorabona per aquest aniversari, gràcies per acompanyar-nos i fins la pròxima. Molt bon dia.
2: Gente viajera a Cataluña, amb Carles Lamelo.
3: ¿Qué haces?
4: Shh, sigue el mantra. Bebidas gratis con Costa. Bebidas gratis con Costa.
3: ¿Qué es eso?
4: Es el mantra clave del verano.
5: Este verano viaja con Costa en todo incluido. Reserva tu crucero hasta el 18 de junio con bebidas y bus al puerto gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
6: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.

0: Fins aquí aquesta edició de Gente Viajera a Catalunya. Seguirem viatjant a partir de les 12 del migdia a l'edició nacional del programa, avui en directe des de l'illa d'Eivissa. Avui serem a Sant Antoni de Portmany i demà des de Santa Eulària de Riu. Ara arriba Julià en la Onda, amb Julià Otero. Bon cap de setmana.
1: Gente Viajera a Catalunya, el programa de viatges d'Onda Cero. Onda Cero Catalunya, la teva ràdio. La brúixola amb Lola Sorribas.
2: L'organització Hipatia Mars, formada exclusivament per dones científiques, va completar la seva segona missió.
3: Després de dues setmanes al desert de Utah, l'equip va tornar amb una carpeta sota el braç plena de conclusions i observacions d'una missió que simulava les condicions i la vida al planeta vermell.
2: Per això saludem a l'enginyera i membre d'Hipatia 3, Anna Sabater. Anna, què tal? Molt bona tarda.
4: Bona tarda, gràcies per tenir-me aquí.
2: Per què creieu que és tan important que cada cop es vagin produint noves missions d'Hipatia per donar a conèixer més tant el paper que feu vosaltres com també el que poden fer doncs, totes aquestes nenes que dins seu sentin aquesta vocació?
4: És una manera d'agafar un rol actiu tant en part de recerca com a la part de divulgació, de posar el focus al talent femení perquè n'hi ha molt. Vas a una sala i tu preguntes, imagina't un astronauta, s'imaginaran segurament un senyor de certa edat i de cert color. Llavors, aquests nens més petits que ara veuen que nosaltres fem aquest tipus de missió d'astronautes anàlogues, això ja els hi canvia, tant als nens com a les nenes.
1: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor.
5: Buenos días, son las 8. En Canarias, más temprano.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda.

0: altura.
1: Es que miramos arriba siempre.
2: Está en otra galaxia.
1: Nosotros sí miramos arriba, sí miramos arriba. ¡Adiós! ¡Hasta mañana! Adiós.
3: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
4: En Moeve estamos contigo. Por eso ahora ahorras el doble. Solo por ser de Moeve Go ahorras desde 10 céntimos por litro. Y si sumas energías con el plan Multi Energy, puedes acumular hasta 65 céntimos por litro. Además, con la app Moeve, llévate 2 céntimos extra por litro. Consulta condiciones en moeve.es.
5: Moeve. Tú sabes que cuando dices, de verdad, que a mí me da igual, lo que vosotros queráis, lo que en realidad quieres decir es, no, me da igual. Como no te dan igual las lentejas que eliges para una crema. Cuando son Luengo, tú lo sabes.
6: Onda Cero Lleida, la radio que t'escolta.
7: Pixies, The Black Crowes, Garbage, Sweat, The Hives, David Byrne, Faithless i molts més t'esperen al Festival Cruïlla. Del 8 al 11 de juliol, ens veiem a casa. Informació i entrades disponibles a cruillabarcelona.cat.
8: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
9: Els principals centres culturals encaren aquest 2026 amb una agenda plena de noves exposicions. En destaquem algunes. El CCCB presentarà dues mostres destacades. D'una banda, el culte a la bellesa, que analitza l'evolució del concepte de bellesa en B alta al llarg de la història. Es podrà visitar del 20 de maig al 8 de novembre del 2026. Més endavant, el 25 de novembre, arribarà l'Era Atòmica, una exposició sobre el món posterior a la primera prova nuclear, el juliol del 1945, al desert de Nou Mèxic. La mostra s'allargarà fins al 16 de maig del 2027. El MNAC també arriba amb propostes rellevants. Del 19 de març al 29 de juny s'hi podrà veure Sant Pere de Rodes i el Mestre de Cabestany, un homenatge a un dels grans escultors del romànic català. I de l'escultura passem a la poesia, amb l'exposició dedicada a l'arquitecte i pintor Josep Maria Jujol, que es podrà visitar del 26 de novembre fins al 28 de març del 27. Per cert, recordin que el 2027 la primera planta del MNAC tancarà per obres d'ampliació. I el Museu Etnològic proposa una immersió en la cultura de la comunitat indígena japonesa dels Ainu a través de l'obra de l'escultor Eudald Serra. La mostra es podrà veure fins al 14 de juny a la seu del carrer Montcada. Després d'un any tancat per reformes, el Museu d'Art i Història de Reus reobre amb un nou espai dedicat a Antoni Gaudí, amb documentació i dibuixos inèdits i una museografia renovada que dobla el nombre de peces exposades. Finalment, l'excèntric Moco Museum de Barcelona ofereix una exposició de 25 obres de Banksy, incloent-hi dues peces que s'exposen per primera vegada en un museu.
6: Apunta-t'ho a l'agenda.
10: Podemos cambiar de compañía de gas, de luz o de telefonía móvil, pero la tuya no la cambiamos por nada. Gracias a los más de 2 millones de oyentes que nos acompañan cada día. Onda Cero, tu radio.
6: Onda Cero Lleida, la radio que t'escolta.
11: Onda Cero Podcast presenta. Una nueva temporada llega a Onda Cero.
12: Si eres adicto a equipo de investigación, ahora podrás disfrutarlo donde y cuando quieras, haciendo deporte, en el atasco, mientras cocinas, cuando paseas al perro, en la parada del bus. La versión en audio de equipo de investigación. Los mejores casos, los personajes que se hicieron virales, las historias de las que todo el mundo habla.
11: 13 nuevos capítulos de Equipo de Investigación con Gloria Serra, ya disponibles en la web y app de Onda Cero.
13: Onda Cero Podcast.
14: Es mediodía, las 11 en Canarias.
13: Noticias en Onda Cero.
14: Buenos días. En unos minutos está previsto que comience el funeral por los dos guardias civiles muertos en una operación antidroga en Huelva. A las puertas de la iglesia ha acudido nuestro compañero de Onda Cero Huelva, Rafa López. Rafa, buenos días.
15: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Escuchamos justo en...

0: Pues hasta aquí este tramo final del Radio Estadio, que tendrá su continuidad mañana cuando el maquinista Edu García vuelva a ponerse al frente de toda la redacción de deportes de Onda Cero para seguir contándoos todo lo que va a suceder en un domingo apasionante de deporte, de radio y de vida. Ahora os quedáis en compañía de la radio. Esta
1: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.
2: Estem recordant els millors moments de la setmana a Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
3: Vais a ver cómo nos vamos a reír, a divertir.
4: Ojo, ojo.
5: Por mi hija, mato.
6: Oídos tots, eh?
1: Celebrities.
7: I és que els dies i les nits van passant, i passen les setmanes, passen els mesos, passen les temporades, i al final un va pensant, bueno, escolta, però després recordes, i recordes, escolta, que bé ens ho vam passar aquell dia que vam fer no sé què, que bé ens ho vam passar aquell dia que vam parlar d'aquest altre, i quan coincideixen moltes d'aquestes anècdotes, moments i vivències, és perquè els hem viscut recordant gent que ha sigut important per nosaltres al món de la televisió, gent que ens ha acompanyat, que els coneixem quasi com si els coneguéssim, que molts cops tenim la tendència quan els veiem, el que ens passa a les ràdios, que ens veiem més pels passadissos, doncs és més habitual que tinguem aquesta tensió, és a dir, ai, hola, com si et coneguéssim de tota la vida. I analitza aquests personatges, ho fem totes les setmanes amb el grandíssim Robert Calvo!
8: Bravo! Feliç Cervelló!
7: Sí, senyor!
8: És quina il·lusió. De debò, que jo no és perquè me les faci a mi, sinó que mai ningú ha fet presentacions com les que fan David Cervelló Espanyol.
7: Escolta, és que ho hem de viure, les coses que fem, les hem de sentir. L'altre dia no sé amb què m'explicava, oh, no, un company d'atletisme em deia, diu, és que vives todo con una emoción. Jo dic, escolta, és que no ho sé fer d'una altra manera, això ho hem de viure així, Robert, si no convivim tu.
8: Sí, sí, fa uns dies teníem aquí a la ràdio una colla d'estudiants que fan un taller de ràdio a l'escola.
7: Encara hi ha gent que estudia.
8: Sí, sí. I va venir el seu professor de la secundària, tenien 15, 16 anys, i jo li vaig dir a aquell home, demostres tanta passió per la feina que fas,
7: que tant
8: d'amor, que ells et miren amb delí,
7: sí,
8: et miren amb admiració, sí, i és meravellós.
7: Sí, senyor, si tu no tens passió, com vols transmetre als altres, no? Hi ha gent que són ameves, hi ha gent que són bolets directament, i que no transmeten aquestes emocions. Bueno, està molt bé, però escolta, aquí hem de transmetre emocions, perquè si no, transmite aquí on de ser a Catalunya, i tenim que transmetre emocions. I escolta, ens emocionem molt quan ens porta gent al Robert Calvo, perquè ens connecta amb... Clar, els hem viscut de forma diferent, molts cops el Robert des de Gironella, jo des de Sants, però els hem viscut dins nostre al mateix temps, i això és fantàstic.
8: Estava escoltant-te fa un moment quan deies això de passa la vida, no?
7: Sí.
8: La vida va passant, no? I m'he recordat d'aquella sintonia de televisió que va cantar la pròpia Maria Teresa Campos, sí, quan va fer una versió que deia passa la vida,
7: sí, passa la vida.
8: Sí, senyor, passa... sí.

0: vida.
1: Passa la vida.
0: Mira-la, mira-la.
2: Te recordes això, David?
0: I tant, i tant. A veure què deia.
1: Passa la vida.
2: Bé, doncs això és una mítica sintonia de televisió que m'ha vingut al cap. Quan deies passa la vida, passa la vida. Sí. Passa la vida i passen 50 anys del que explicarem avui.
0: Ai, ai, ai, 50 anys.
2: Sí, fa uns dies celebràvem aquí el centenari de Paco Rabal, de Francisco sí. Rabal Valera.
0: Sí.
2: Avui celebrem l'aniversari d'una orquestra, David.
0: Home,
2: què et sembla?
0: Escolta, doncs, les orquestres cada cop són de fa tants anys, que ara la gent els hi costa. Mira, l'altre dia escoltava un acudit, Robert, que t'agradarà, que deia, diu, un professor classe, que deia, diu, li pregunten als nens, oye, ¿qué artistas del Renacimiento nos tenemos que estudiar? I el professor els hi deia, los que salían en las tortugas ninja. I el nen els hi deia, ¿qué son las tortugas ninja? Com ho ganis, que passa tant de temps que fins i tot les tortugues ninja ja no saben el que són, no?
2: Són,
0: clar,
2: no.
0: Clar, mare meva,
2: és una pena que no vinguin aquí, perquè s'han perdut una gran cosa. Les haurien de repetir, les tortugues ninja.
0: No, ja en van fent versions, el que va és que, clar, a la gent que cadascú veu coses diferents, i abans tots veiem el mateix, que és el que
2: veus,
0: passa.
2: D'això que parlarem avui, no se'n pot fer ni una versió, perquè és tan original, tan únic, tan irrepetible, que no es pot versionar, perquè, a més, en si mateix, això que explicarem i aquest personatge ja és una versió de moltes coses, i perquè el moment sociopolític que estem vivint no ho acceptaria. No permetria certes coses. I crec que no s'adequaria a la situació del moment. Bé, són coses que jo penso. Avui venim a celebrar un aniversari, un 50è aniversari, d'un home que té 68 anys i que és una celebrity perquè n'ha fet moltes de coses a la tele i de les més atrevides que mai s'hi han fet a la tele. Estic parlant de Javier Gurruchaga i l'orquestra Mondragón.
3: Que barbaritat, que barbaritat, Robert Calvo. Que Robert Calvo, que barbaritat. Ladies and gentlemen.
0: Que m'encanta. Quina energia.
2: Ara ho escoltarem.
0: Ai, ai,
2: ai. Hola, Javier. Bueno, bienvenido a tu sección.
3: Que barbaritat, Robert Calvo. Increïble.
2: Aquest home va néixer el 12 de febrer de l'any 1958 a Sant Sebastián. És fill d'Antonia Iriarte i de Vicente Gurruchaga, que eren cuinera i ferroviari respectivament. Ell des de jove va tenir passió per la música, però clar, va haver d'anar a la mili. I allà el van deslliurar de fer purament el militar, diguéssim, i li van donar el saxofon i li van dir, aprèn música.
0: Imagina't.
2: I a partir d'allà va anar practicant, però finalment va entrar a filosofia i lletres, per abandonar aquesta carrera i dedicar-se als escenaris. L'any 1976 va néixer la mítica Orquestra Mondragón, que és una formació que no s'ha repetit a Espanya, és a dir, no s'ha repetit perquè ells segueixen vius i vigents, perquè ells segueixen celebrant la vida i celebrant la música damunt dels escenaris. Vindran a la tardor a Barcelona. Ara aquests dies estan al País Basc, a Euskadi. I fa uns dies Javier Gurruchaga ha estat aquí a l'estudi d'Onda Cero amb la Júlia Otero, a Júlia en la Onda, i et porto un moment, perquè avui parlarem d'una cosa que passava allà pels anys 70, ja ens als 70, i que a dia d'avui passa per d'una altra manera. I és Javier Gurruchaga qui ens ho fa veure en dos moments de la seva vida diferents. Ja veuràs. Això és el que va passar fa uns dies aquí a Hello.
4: Todo empezó hace 50 años, en el año 1976. Ahora, escucha con atención, porque vas a ver, por recordar un poco, cómo era el mundo y cómo era España el año en que nació la Mondragón y con ella Javier Gurruchaga. Viajen con nosotros a 1976.
5: Ese año...
6: ¡Feliz año 1976!
5: Empezamos a transicionar.
7: Puedo prometer y prometo.
5: De la dictadura a la democracia.
8: El proyecto de ley ha sido aprobado. Se levanta la sesión.
5: Aunque en Argentina recorrieron el camino inverso.
9: El país se encuentra bajo el control operacional de la junta militar.
5: En la gran pantalla se llevaron los taxistas coléricos.
10: ¿Con quién puñeta crees que estás hablando?
5: Y las adolescentes ensangrentadas.
11: ¡Carry la loca! ¡Carry la loca!
5: Y en la pequeña... La música.
12: Música y estrellas.
5: Las estrellas.
13: Programa Palmarés con Bárbara Rey, medalla de oro de la belleza.
5: Y los primeros debates en prime time.
14: Aquí en La Clave se han podido tratar hasta ahora todo tipo de temas.
5: En la publicidad, el machismo siguió campando a sus anchas.
15: Pórtese como una mujer. Haga que su marido le compre una Kelvinator.
5: Y en la calle siguió reinando la represión.
6: La calle es mía.
2: La meravella d'aquell moment, de l'any 1976, és que ara girem la vista enrere i em sembla, perdó, David, impossible, no?
0: Sí.
2: Aquesta peça que escoltava més en Guillem Zaragoza.
0: Sí, mai tant.
2: Resumeix, fa aquest resum de l'any 1976, en el qual la Mondragón va néixer. I jo sempre em preguntava, això de Mondragón, per què li havien posat, no? Que es deia Orquesta de Mondragón, per això.
7: Sí, bueno, el psiquiátrico se llama Santa Aguedad, creo que sigue existiendo, vamos. En el dicho popular se decía, ay, te vamos a mandar a Mondragón, porque sí. Es allí donde, en Arrasate, donde Mondragón, donde está este
4: psiquiátrico,
7: centro, ¿no?
4: Sí.
7: Este psiquiátrico, ¿no? Pero bueno, en el dicho, pues Mondragón, tal, pero no pasa de ahí, pasa del nombre, sonaba bien, sonaba musical, sí. Era la época en que mucha gente, muchos grupos se llamaban Orquesta, la Majavilu Orquesta, la Orquesta Platería, la Orquesta no sé qué, y nos pusimos Mondragón, sí, fue fácil, fue bastante fácil.
2: Es decir, por un psiquiátrico.
0: Qué bo, porque a més, yo he estat a Arrasate y...
4: ¿Ah, sí?
0: Sí, Arrasate es el nom en basc y se diu Mondragón, y de fet pensava, dic, a veure si realment és que ell va néixer aquí o alguna cosa d'aquestes, i ara, doncs, mira, queda perfectament explicat. I vaig estar perquè, bueno, alguna competició no és lluny de...
2: No vas estar al psiquiàtric.
0: No, però les pistes del latisme sí que a vegades són una mica la mateixa cosa. Que interessant i això, no? El fet de dir, pues, una mica volia dir l'orquesta Pallà, no? L'orquesta que està tocada al bolet, que sí.
2: Una orquesta, una formació que... Saps què? Em fa la impressió, jo crec que tothom estarà d'acord amb el que dic, que és que no s'autocensurava d'entrada, feia el que donava la gana, feia allò de... Val més demanar, com és, perdó que demanar permís, no?
0: Sí, fantàstic.
2: Vam fer això.
0: Sí.
2: A mi m'agrada molt una cosa de... que ara començàvem a escoltar i que ara continuarem escoltant, que era la benvinguda de Javier Gorruchaga, aquell programa mític que va fer que es deia Viaje con Nosotros.
0: Quina meravella.
2: I que jo crec, David, que tu hauries d'incorporar aquí a Nits de Ràdio o els shows que facis en el futur, si és que en fas algun altre,
0: sí.
2: Doncs hauries de cantar això a l'entrada
0: i
2: llavors ja seria espectacular.
0: A veure.
2: Passen i vean.
0: Ostres, és veritat, que bo.
15: Hola amiguitos, niños y niñas, monstruos y monstruas, con vosotros la maravillosa Orquesta Mondragón.

0: Chris has the sexy ficción. Vamos a dormir en la jaula del vampiro y despertaremos más.
1: I parlava de la mujer barbuda, David. Deia unes coses, unes barbaritats. Això formava part de l'inici d'aquell programa Viaje con nosotros, que va ser un gran programa de televisió que va emetre's a Televisió Espanyola l'any 1988 i que conduïa ell mateix. Ell feia una mica allò de l'auca del senyor Esteve.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Papers de l'auca, no?
2: Sí, sí, sí.
1: Aquest programa que tenia humor, gags, paròdies, no? Música, entrevistes...
2: Fixa't una cosa, perquè jo el recordo... Clar, si és de 88, jo tenia 11 anys, per tant, el recordo, doncs, això, no? De veure'l amb curiositat, no? I a mi tot el que toqués humor i interpretació m'interessava molt. I clar, és molt curiós, perquè jo tenia la sensació que era un home gran, el Javier Gurrutxaga. Sí. I era molt jove, havia de ser molt jove en aquella època. Per tant, em semblava molt gran ara, i en canvi, per exemple, ara comparativament... que veig també, o que aquests dies s'ha posat de ressò el Quimi Portet, el Manolo García, l'último de la fila. Ostres, doncs jo el Manolo, clar, ja li veig que li passen els anys i que, escolta, es manté molt bé. Són dos exemples de gent que encara està als escenaris donar-ho tot. Però clar, dius, ostres, és que ha passat molts anys. En canvi, el Manolo el veia més jove, molt més jove aquella època que el que seria el Gurrutxaga. I en canvi, els dos, doncs, són senyors que, escolta, que a la seva edat, escolta, en riu tant dels Rolling Stones, aquí tenim dos grandes, eh?
1: Mira, parlarem avui dels Rolling Stones, ja veuràs.
2: Molt bé.
1: Acabo de calcular-ho. Si va néixer el 58 i això es va fer el 88, tenia 30 anys.
2: 30 anys, però semblava que en tingués molts més.
1: Sí, semblava que en tingués 50, la veritat.
2: Que sí?
1: Però és veritat que abans, no sé, els homes quan tenien 50 anys es veien un senyor gran,
2: sí, sí, sí.
1: I un home amb 50 anys es veu un noi jove, una sí, sí. persona jove gairebé.
2: Sí, sí, sí. En molts casos. T'ho dic jo, que em queda un any per fer-lo.
1: Home,
2: o sigui.
1: No, sí. Doncs estàs hecho un xaval, David.
2: Que barbaritat! Ladies and gentlemen, via passin i vean.
1: Sento allò de viaje con nosotros
2: a un lugar i disfrutem. Quina meravella. De tot el passat
1: i disfrutem.
2: Que bo.
0: De les hermoses històries que les vamos a contar.
1: Quina meravella aquesta cançó que a més a més a l'audiència d'aquesta casa els ha acompanyat tants anys.
2: Home, i aquell moment que començava i na na na na na na na na na na na na. És meravellós.
1: Pues que a més a més jo m'agradaria preguntar-li a Javier Gurrutxaga per què sent de Donosti, de Sant Sebastián. Tiene este acento, sí.
2: És veritat.
1: No sé, perquè a més, quan parla, jo podria entendre que fos el personatge cantat.
2: Sí, ja t'entenc.
1: Però el personatge parlat també parla així, m'entens?
2: És veritat, és molt interessant això que dius, tens tota la raó, perquè podria ser com una forma de cantar, com li passa al Sergio Dalma, per exemple.
1: Sí,
2: no? Sí. Sergio Dalma no té una veu tan rasgada quan parla, és quan canta que canta d'aquella manera, canta amb aquell to, amb aquella postura, no? I ell no, és que ell és que parla així, o sigui, o és un personatge 24 hores al dia o almenys mentre està públicament, no?
1: Fixa't, ell explicava en una entrevista que ha vist que ell és una persona molt tímida, molt tímida, molt tímida i que quan es treia les ulleres de televisió, perquè era supermiop, és quan no hi veia res, no veia res de ningú, de que hi havia el públic ni res, i deia, com que no sé qui hi ha, vaig a fer el tonto.
2: M'encanta.
1: I ja està, no veia ni les càmeres ni res.
2: Que bo. En fi. Que bo, m'encanta.
1: I deia que va superar la seva timidesa gràcies a pintar-se, a posar-se perruques, a posar-se ulleres, a posar-se, sobretot, dents postisses.
2: Que bo.
1: Que jo crec que va ser dels primers a posar-se dents postisses a la tele i després van venir les tresines, que no sortia el nom.
2: La cubana, i tant.
1: I tants altres que van començar a posar-se aquestes dents postisses tan típiques dels 80 llargs 90. En fi, Viaje con nosotros va ser un programa meravellós.
2: Jo recordo, perdona, amb molt de carinyo, els gags en què hi feia de la seva mare, del seu pare, amb una relació que tenia amb ells ben especial. Era molt...
1: La família Gurrutxaga es deia aquell programa.
2: Ai, quina meravella.
1: Aquest Viaje con nosotros, que es va emetre l'any 1988, va ser nominat al Premi Ondas i va ser un referent de l'època. T'he de dir que també Javier Gurrutxaga, això no t'agradarà tant, va participar a la teva estimada Bola de Cristal.
2: Sí, correcte, ho sé. Era dels pocs que es salvava de la Bola de Cristal.
1: Menys mal.
2: Sí. No. L'acabava veient i els ratos que sortia ell jo m'ho passava bé.
1: O sigui, hi havia Alaska, Pablo Carbonell, Pedro Reyes, Anabel Alonso, i llavors això que feien de... Això que deies tu de... perdó, dels pares de Javier Gurruchaga, que sí, eren Gregorio i Cayetana.
2: Això, Gregorio i Cayetana, que bo.
1: Bé, aquest viatge con nosotros, David, sí, va tenir molts gags, molts esquetxos, però jo em quedo amunt que, ostres, ho penses i dius, això ho van fer en aquella època amb el president a la presidència i amb la periodista fent de periodista en un mitjà, la van imitar ella, el van... Bueno, ell no el van imitar. Estic parlant de la imitació que fa Javier Gurruchaga de Victoria Prego, uh-huh, entrevistant Felipe González.
2: Sí.
1: Va dir Javier Gurruchaga. Javier Gurruchaga fent de Victoria Prego, entrevistant Felipe González, però encarnat, vull dir, li donava vida, un senyor amb encondroplàsia.
2: Ah, sí, i tant, i tant, i tant, i tant.
1: Recordem aquell moment perquè em sembla impagable.
3: La primera pregunta... La primera pregunta tiene una serie de cosas que recordarle al señor presidente, como presidente de todos los españoles. Bueno, mañana a las 9:30 tiene que ir a llevar a los niños a la escuela. A las 11 tiene que ir a recoger unos árboles japoneses, enanos especiales, que para su jardinería, la palacia. Después, a la 1 tiene que jugar al golf con este humorista Cole. Y a las 2:30 tiene comida con los Solana y los Boyer. Carmen ha dicho qué pasa, ¿eh? Carmen ha dicho qué pasa. Bueno, la primera cuestión puntual, la primera cuestión que yo creo que preocupa a la sociedad que está en la calle, a la gente de la calle, a todo el que va por la calle, es... Usted está desgastado. ¿Desgasta el poder? Es obvio, el señor presidente del gobierno está desgastado.
4: Ben, il n'y a aucun problème, vous pensez que si je suis ici, c'est pour mettre les choses à point, parce que...
1: S'ha de tenir un parell de... Moi, je suis ici pour rien de... D'allò? Per fer això a la tele, David?
2: Totalment, totalment.
3: El pueblo realmente no...
2: És que és veritat que era francès aquell actor.
1: Sí, sí, a més, vull dir, imitar Victoria Prego amb Victoria Prego de cos present gairebé, doncs em sembla tenir molt valor.
2: Era molt, molt, molt valent i molt necessari, no? Com totes sí? coses. Després t'agradarà més o menys. A mi, amb certs punts, em recorda Rick Gervais, per exemple, el, sí, el britànic d'ara, amb aquests punts de ser molt directe, però, escolta, necessari, no? Que bueno, jo l'admiro moltíssim, crec que és un talent descomunal i que, escolta, segueix cantant molt bé el tio.
1: Sí, mira, jo crec, pensava el mateix, dic, Javier Gurruchaga segueix cantant avui amb l'edat que té i sí, està encara molt en forma vocalment, vull
2: vocalment
1: dir.
2: Vocalment és fantàstic, és fantàstic.
1: En aquell moment, i vaig al que et deia a l'inici, en aquell moment Javier Gurruchaga, en un gag molt, molt fi, en el cafè de 007, de James Bond, vestit de James Bond i amb una pistola a la mà, deia això.
5: Que horror. Que horror. Ser censurat. No poder hablar. La ausencia de libertad de expresión. Poder decir lo que sentimos en cualquier momento. Ladies and gentlemen, no dejen. No dejen de ser libres. Exprésense. Digan lo que sienten. La libertad de expresión. La censura. Hablen.
1: Hablen. Això deia als anys finals dels 70 i principis dels 80, quan encara en aquest país ens creiem que, o es creien els que hi havia en aquell moment, que ja ho havien guanyat tot i quedava molt per guanyar encara. De fet, no estava del tot guanyat encara. Ell va fer moltes coses divertides en els seus programes de televisió, el principal, aquest Viaje con nosotros, en el qual va haver-hi molts personatges que van passar per allà, des de Sara Montiel, a Joaquín Sabina, a Ana Obregón, a Garci, a Chumi Chúmez, a Camilo José Cela, en fi, molts que van passar per allà, i evidentment Pedro Almodóvar, i ell s'atrevia a fer personatges de tota mena, des de Victoria Prego a una entrevistadora que portava a la tele, atenció, ara t'explicaré qui era, el doble de Mick Jagger.
6: Para nosotros es una gran emoción tenerte por segunda vez en España. Esperemos que esta vez la entrevista nos funcione. Y es muy importante para Viaje con nosotros que nos digas si estudias o trabajas.
7: Wait, this is sickest, is fine.
1: Aquest, suposadament, és Mick Jagger, però no és Mick Jagger.
2: És Calatrava, no?
1: És el Calatrava, és el CEO dels Hermanos Calatrava.
2: I tant.
1: Em sembla estupendo que faci això.
2: És que la recordo, aquesta entrevista. Aquesta entrevista va ser brutal.
1: Brutal, brutal, em sembla brutal. Ell disfressat de Cayetana total, eh? Amb una perruca rossa pintada com una porta emperifollada. I després hi ha una altra entrevista que a mi em sembla sublim, perquè és que és la Vuelta de Tuerca. Ell entrevista a un home que està a l'atur y que fa de Michael Jackson español, ya verás.
7: Hoy tenemos en nuestro programa, en la recta final, al Michael Jackson español. Buenas noches. El Michael Jackson español realmente es Miguel Torremocha. Este es su verdadero nombre. Miguel Torremocha nació en Santoña, provincia de Santander, hace unos cuantos años. Era rubio y sus padres, avergonzados, han huido a Normandía. ¿No es así?
8: Sí.
7: ¿Por qué ese cambio de color, Miguel Torremocha de Santoña?
8: Realmente hace 4 años...
1: Aquest home anava pintat tot de marró, diguéssim, de negre, de un senyor que s'havia convertit en negre.
2: Sent de Santoña.
1: Em sembla sublim i li dona una volta a les històries.
2: Home, és una definició d'un humor surrealista. Que avui... És a dir, jo no sé si no es podria fer, però com a mínim no podria tenir el ressò o no arribaria tanta gent com arribava llavors, pel fet de ser la televisió espanyola una televisió mainstream en què la veia tothom, és a dir, no hi havia alternativa. Per tant, t'agradava més o menys, però si volies veure la tele, era allò que feien, no?
1: Exactament.
2: Per tant, avui dia es podria fer segurament aquest surrealisme, però no arribaria enlloc. Aquest és el tema, i em sembla fascinant, és apassionant.
1: Uh-huh. En l'entrevista que va tenir aquí amb Julià Otero, que van xerrar durant una estona, d'en 30 minuts, ella li deia que les imitacions que feia a la tele eren espectaculars.
9: Y lo bien luego que has imitado tú en la televisión y en los espectáculos a las señoras baronesas. Seguro que tomaste nota cuando eras una criatura.
10: Pues sí, sí, todo eso influyó mucho, sí.
9: Porque cuando cuando se pone baronesa Javier Gurruchaga...
10: ¡Ay, cómo está! No. Toda esa cosa. Bueno, había también un poquito de invención, había de también mi madre, pues algunas cositas de aquí y de allá, iba sacando cosas y bueno, pues iba componiendo esos personajes hasta llegar a esa

0: esa época en que hicimos el La Bola de Cristal primero y luego El Viaje con Nosotros, hicimos lo de la familia Gurruchaga, y hacía de Cayetana, y Cayetana tenía un poquito de... Era un poco aspirando a más.
1: Meravellós. I vaig al que deia a l'inici, això de la censura que escoltàvem fa un moment, perquè ell... ell que cantava... Te'n recordes d'això, David? A veure si ho recordes. Mira.
2: Ellos las prefieren muy, muy gordas, gordas, gordas, super gordas, gordas, gordas, y es verdad.
1: Ellos las prefieren gordas, es diu la cançó Baja, i no sé si aquesta cançó tu creus que es podria fer avui.
3: Bueno, es podria fer, però li caurien pals per totes bandes. Clar. I es cancel·laria. De fet, els Queen mateix tenen Fat Bottom Girls, que és una cançó molt coneguda, que és Noies amb el cul gros. No estaven fetes amb l'ofensa. El que passa és que avui en dia tot ens ho agafem d'això i
1: amb paper,
3: clar,
1: de fumar, no?
3: Amb paper de fumar. I llavors, clar, sempre pot haver algú que se senti ofès. El problema és que se sent més ofès gent ara de la que realment s'hauria d'ofendre per qualsevol cosa.
1: Això és exactament el que diu aquest fragment que escoltaràs de Javier Borruchaga,
3: que bo,
1: dient exactament el mateix.
3: M'alegro de pensar
0: que corren tiempos un poco difíciles. A veces no sabes esta canción. Bueno, yo creo que sí. No, sentará bien, sentará mal. No, siempre estás un poco pensando en... Estamos ahora mismo en unos nuevos aires un tanto inquisitivos, por decirlo suave todo, pero es verdad que hay que estar muy al tanto de lo que uno hace siempre, ¿no? Pero vamos, sí, hay censuras y hay cositas raras por ahí. Autocensuras, sobre todo.
1: Autocensuras, David.
3: Sí. Sí, sí.
1: Abans parlava de la censura, no accepten ustedes la censura, no? I ara no accepten ustedes l'autocensura.
3: Sí.
1: M'imagino que hi haurà creadors que quan es posen a crear el que facin el seu art, principalment música o cinema o televisió, diuen, espera't.
3: Sí.
1: Quants col·lectius puc acabar ofenent fent això? Potser em reservo i no ho faig.
3: Bueno, i al final, per no tocar segons qui, has de parlar de coses... Que ja no preocupen a la societat, perquè al final de qualsevol tema sempre se t'enfrontarà algú. Deixa'm fer una petita pausa perquè ens posin al dia de com està tot l'ajetreo que tenim, que no és poca cosa, i ara seguim fent aquest homenatge al grandíssim Javier Gurruchaga. Que barbaritat, lo que és, bon record. Fins ara mateix.
4: ¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goat, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada apuesta por Winamax.
5: Winamax, las mejores cuotas.
4: Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
6: Els caps de setmana, recordem els millors moments de Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Estàs escoltant... Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
3: Pues aquí seguimos, que barbaridad, Nits de Ràdio, con el grandíssimo Robert Calvo, ladies and gentlemen, the autentical one. Quina meravella, i escolta, m'alegro que coincidim amb ell, amb la seva visió, no? És a dir, el problema està en que, mira, si algú es... És a dir, s'ha d'entendre que algú es pugui sentir ofès. Això ho hem de sempre entendre que pugui passar, però que no és la intenció ofendre. I això és interessant. Hi ha gent que sí, eh? I aquests sí que...
1: I ho fa deliberadament.
3: Però hi ha moltes creacions que no és així. I llavors hem de tenir una mica més de cintura de guante. La diferència, possiblement, i això és una cosa que jo tinc analitzada de fa temps, és que en aquella època segur que hi havia gent que s'ofenia, però no arribava enlloc aquella queixa, perquè no hi havia xarxes socials. Ara, a la Berna, aquest soroll s'amplifica pels retuits i tot el que tu vulguis, no? Per tant, no és que ara la gent sigui diferent, sinó que ara hem ficat un altaveu en tota la gent. I això afecta a la creativitat. Evidentment que afecta. Sí, molt interessant. Sí.
1: Jo recordo una de les lletres que he consultat perquè volia revisar exactament el que deia. Em sembla molt meravellós que en aquella època escrivessin una cosa que diu: hola, mi amor, yo soy el lobo.
3: Sí.
1: Quiero tenerte cerca para oírte mejor.
3: I
1: ho anava repetint, deia: para verte mejor, para oírte mejor, para verte mejor. Diu: si con tus garras me quisieras tú abrazar, si con tus dientes me quisieras tú besar. Oh, hola, mi amor, yo soy el lobo. Yo lo que quiero es tu cuerpo tan brutal y lo que adoro es tu fuerza animal. Ah, si con tus garras me quisieras tú abrazar, si con tus dientes me quisieras tú besar.

0: Si con tus garras tú me quisieras llenar. Es que es así. Hola, mi amor. Yo soy tu lava. Quiero tener tu cerca para verte mejor.
1: Pues que em sembla meravellós.
0: Quina energia, eh? És que ja les cantes amb energia, aquestes cançons.
1: Sí, perquè més fixa't, és una cançó de l'any 1980.
0: Imagina't.
1: Empoderadíssima, la Caputxeta Vermella.
0: Sí. Home, escolta.
1: Perucita feroz.
0: Sí, això, i tant.
1: Però jo me'n recordo molt d'una cosa. Per cert, hem de dir que Javier Gurruchaga, que va estar nominat als Ondas, ho he dit abans, però Javier Gurruchaga té alguns premis que no tenen altres persones, com per exemple la medalla d'or al mèrit de les Belles Arts de l'any 2021.
0: Merescudíssim.
1: El Premi Ondas després del 88 pel seu programa Viaje con Nosotros. El Fotogrames de Plata d'aquell mateix any del 88. Té Grammys Latinos, té Premios Goya, perquè clar, ha fet moltes pel·lícules.
0: Sí.
1: Aquest home ha tingut nominacions en la categoria d'actor secundari per El rei pasmado, per Tirano Banderas, vull dir que ha fet moltes coses a part de televisió. De discos en té molts. Mira, té, des del 79, dic, Muñeca Hinchable, Bon Voyage, Bésame Tonta, Cumpleaños Feliz, Es la Guerra, Rock and Roll Circus, Ellos las prefieren gordas, Una sonrisa, por favor, i a l'any 1992 va cantar això.
0: Oh, de les meves favorites.

0: Quina meravella.
1: Meravellós.
0: Colón
2: en portugués.
0: Som-hi.
2: Colón tenia una Cristóbal. Ni dos ni tres.
1: Quina meravella, això, David. Oh. Records, això, dels inicis de les televisions privades. Ai. Perquè després d'estar molt de temps a la televisió pública, ell va decidir saltar a la privada amb aquest programa, El huevo de Colón, que era homònim del seu disc del 1992 i que feia un show bastant peculiar a Telecinco.
0: Inclassificable, totalment. Sí.
1: Com?
0: Inclassificable.
1: Inclassificable. Mira, així el promocionaven.
3: El huevo es oro.
4: Desde que el mundo es nuevo mundo...
5: Ligar es como hacer filosofía.
6: Tiburón, tiburantía. Bailando
7: rock and roll. La estrella del huevo.
4: Y las estrellas de esta fantástica noche, Cristina y los subterráneos. Ella, preciosa.
8: ¡Ave, Colón!
4: Un ritmo en el que vas a caer. La trampa.
8: ¡Ave, Colón!
4: Las irónicas respuestas de Paco Umbral y, cómo no...
9: La orquesta Mondragón.
10: ¡Ave!
9: ¡Ave!
10: ¡Ave!
9: ¡Ave!
11: ¡Cállate, ave! ¡Cállate ya!
12: ¡Eva!
13: ¡Eva!
12: ¡Eva!
13: ¡Eva!
4: El huevo de Colón está en su punto. En breves momentos, Telecinco, el televerano más refrescante. ¡Sumérgete!
1: Bé, doncs aquesta és la promo de El huevo de Colón.
0: Quina nostàlgia. Cine 5 estrelles en tu cadena amiga.
1: Cine 5 estrelles.
0: En Telecinco.
1: Quina meravella.
0: Pretty Woman, estreno en televisió.
1: Pretty Woman, és veritat, es va estrenar l'any 91, 92, es hauria estrenat, no?
0: Sí.
1: Ell s'ha posat amb Cristòfor Colom, s'ha posat amb Michael Jackson, amb Mick Jagger, amb les Cayetanas, amb la Victoria Prego, amb en Felipe González i amb tants altres. És un home atrevit, un home que ha fet coses que ningú més ha fet en aquest país. A mi m'agrada la gent autèntica, sí. M'agrada la gent amb personalitat i la gent que no varia durant la vida.
0: Coherència.
1: Coherència.
0: Jo aquí el meu gran dubte, i no sé si li vaig preguntar a la Júlia, però algun dia si tinc ocasió m'agradaria preguntar-li, és com és possible que un tio tan talentós, que es veu que després ha seguit, perquè a vegades pot ser que tinguis afonia, mira per exemple el cas d'en Bon Jovi, no? John Bon Jovi, mm-hmm. O així que tens uns problemes a les cordes vocals i per tant no pots mantenir el nivell del d'abans, ho deixis, no? Però ell que se'l veu que encara, doncs, podria haver... Per què deixes de fer discos fa 30 anys? És que és curiós, això, com a mínim, no?
1: Molt sí, la veritat és que des dels anys 2000, podríem dir, no ha fet gran producció.
0: No, no, no, no, no ha fet.
1: Recopilatori,

0: Sí. Ha fet algun disc de memorial, diguéssim, de l'Orquestra Mondragón, però no ha fet cap disc nou, des de gairebé del Huevo de Colón. Gairebé.
1: Sí, sí, perquè això et dic 30 anys ben bé, sí, sí.
0: Llavors, potser sí que s'hauria de plantejar, ara que fa 50 anys l'Orquestra Mondragón, doncs com a homenatge, fer un disc, però no de versions, també alguna versió, perquè la gent ho acaba demanant, sinó d'alguna cançó nova, ni que siguin dos, tres cançons noves, una pinzellada, per celebrar 50 anys i posar-se amb els personatges d'ara seria meravellós. Jo crec que ens fa falta un Javier Gorrochaga a la tele.
1: Sí, sí, sí, totalment.
0: Com a celebrity, sí. Seria meravellós que tornés a aparèixer una persona com ell, atrevida, àcida, irònica, mordaç, que no té vergonya, que no té vergonya, no té res al damunt que l'hagi de coartar a l'hora d'actuar, no? I de fer personatges.
1: Molt bé.
0: Per tant, crec que ens està fent falta un Gorrochaga a la televisió.
1: Totalment. I que apunti cap a totes bandes, perquè molts cops s'apunta només cap a una direcció. Mm-hmm. I quan tu ets transgressor de veritat, apuntes cap a totes direccions, no cap als altres.
0: Exacte, quan ningú sap de quin peu calça.
1: És això. Per això crec que tenen molt d'aprendre, segons qui ara està sorgint, de la gent que sabia guanyar-se a tothom, que és important. Bé, aquí ho intentem, no sé si ho aconseguim, però ho intentem.
0: I que a més feia una cosa, i acabo amb això, que és crear, és a dir, vull dir, era una televisió, suposo perquè era molt, molt jove i se li permetia tot, ara com que tot ja no és nou, però en aquell moment era nou, era innovador, era fresc, era espectacular.
1: Totalment, totalment. Doncs preciós homenatge al que li ha preparat en Robert Calvo.
0: De la setmana que ve no te'l perdis.
1: Oi, és que, mira, ja en tinc ganes.
0: La setmana que ve me la van a meter la mata de cola.
1: Carai, escolta.
0: No m'has dit això.
1: Doncs mira, una en la línia de puntos. Això és molt important de les coses que fas, gaudir-les mentre l'estàs fent. Ai, i a partir de que les has acabat ja començar a preparar la següent.
0: No sé, jo el de la setmana que ve no sé com el faré. Bueno, perquè crec que necessitaré tot el programa, tot.
1: Bueno, escolta,
0: monogràfic.
1: Escolta, no, vaig,
0: resumiré.
1: Poso aquí, ja, truco a l'Alcina. Truquem a l'Alcina i li dic, escolta,
0: que comenci a les 8.
1: Avui tirarem fins llarg. Avui tirarem fins llarg. Robert Calvo, un plaer escoltar-te com sempre, no només aquí, sinó també a la ciutat i en bones mans. Una abraçada ben forta.
0: Gràcies per tot, una abraçada a tu. Adéu-siau.

0: Al marge de que sempre doncs, ens crida l'atenció poder saber molt de la història dels líders mundials, sí que hi ha unes determinades eleccions que, com que no són cada 4 anys, sinó que quan succeeixen és per la mort del qui ostentava el càrrec, doncs acostumen a ser molt el que es diu mediàtiques, i de cop i volta, quan es mor un papa, de seguida doncs ens centrem, posem totes les mirades en aquest procés tan especial, la mítica fumata blanca, oi, que ens pot dir qui serà el proper papa. I per això, després, a vegades sembla que quedi en l'oblit, no?, com ha sigut aquest procés. És molt intens en aquells moments i després sembla doncs que ja ho donem per fet. I a vegades és molt interessant poder reflexionar amb la pausa, amb el coneixement, com és el cas del Vicenç Lozano, que ha escrit el llibre Lleó 14, Ombres sota la cúpula, que el tenim a Pòrtic Edicions. Vicenç, gràcies per passar pel programa.
1: Hola, moltes gràcies a vosaltres.
0: És així, és a dir, durant el procés que es fa, sembla que, escolta, cada 5 minuts estem preguntant, però ja tenim fumata blanca o encara no, oi? Estem tots pendents de tot això i comencem a interessar-nos, no? Dic l'opinió pública, no? Per els pactes, les votacions, tot això, però després sembla que, ja, però clar, hi ha molta feina darrere, Vicenç, de tot el que has anat recopilant per poder explicar com s'arriba a aquesta elecció, que és un procés molt llarg, no?
1: Sí, realment és un procés molt llarg. De fet, el procés de l'últim conclave del 2025, ara el 8 de maig, d'aquí pocs dies, doncs farà un any, realment va ser molt complexa i es va iniciar pràcticament el dia mateix doncs, que el papa francès va accedir al pontificat el 2013. Vull dir, realment, un conclave és per elegir, com deies tu perfectament, vull dir, un líder mundial.
0: Sí.
1: Si tenim en compte que el Vaticà, tot i ser l'estat més petit del món, és l'estat que potser geopolíticament té més influència, vull dir, a nivell internacional, influència, vull dir, una influència, vull dir, mediàtica, una influència doncs, de diplomàtica, etcètera, etcètera. Vull dir, evidentment, al marge del que són les grans superpotències internacionals,
0: sí,
1: òbviament,
0: sí.
1: No?
0: Sí.
1: Però, realment, un conclave és, en definitiva, vull dir, una elecció que és seguida arreu del món, no només pels 1.500 milions de catòlics, sinó per la gent de tot el món. Es va iniciar, diguéssim, de poc temps després de l'elecció del papa Francesc, davant del fet de que era un papa trencador, era un papa realment que trencava la inèrcia de dos pontificats ultraconservadors, com van ser el del papa Joan Pau II i el del papa Benet XVI.
0: Sí.
1: Aleshores arriba un papa que realment de seguida es posa en contra la part de la cúria més ultraconservadora, bisbes d'arreu del món, cardenals d'arreu del món, que formen part d'aquest sector ultraconservador catòlic, que s'acaba aliant amb l'extrema dreta internacional i fa la vida impossible durant 12 anys al papa Francesc. Aleshores, de cara a aquest conclave, de cara al conclave aquest del 2025, d'ara farà un any, realment hi havia molta cosa preparada per part del sector més ultra de l'Església, aliat amb l'extrema dreta internacional, per treure's de sobre la possibilitat doncs, de que el nou papa sigués la línia i sigués el llegat, seguís el llegat del papa francès.
0: Fos continuïsta.
1: Intentaven tornar, vull dir, enrere. Intentaven, en definitiva, tornar enrere.
0: Clar,
1: de tota manera, hi va haver, que és el que explico jo al llibre, i realment un joc d'intrigues, un joc de misteris, etcètera, etcètera, molt important a l'hora de i molt apassionant, òbviament, per intentar doncs, aquesta lluita intrigant, sobretot dels assessors, que és el que jo parlo, amb el sector més tradicionalista de l'Església, hi va haver una batalla dels assessors, diguéssim, més progressistes, de cardenals els més progressistes, que van crear un petit nucli per fer possible amb una extraordinària, molt ben calculada, estratègicament molt ben calculada operació secreta, doncs que sortís un papa com Robert Francis Premos, que és en definitiva un papa tradicional amb les formes, però molt seguidor del Papa Francesc en el, amb el tema doncs, de les reformes de l'Església. No?
0: Aquí seria allò de fer el front comú, no? Perquè per una banda doncs, estarien aquestes congregacions, aquestes, diguem-ne, doncs, aquest repartiment que a vegades es comentava, no? Recordo perfectament que es comentava molt, no? Les possibilitats de que fos africà o que fos americà del nord, per allò de dir una mica com els Jocs Olímpics, per anar repartint una mica, no? I penses, no, aquí deuen haver molts pactes interns que ja s'estan fent de dir no et presentis perquè si no li treus opció, no? El que volem, el que ens interessa que tingui més opcions. Aquí hi ha moltes històries d'aquestes, oi que sí, Vicenç?
1: No, hi ha moltes històries d'aquestes, hi ha molts dossiers que circulen amb una gran quantitat de fake news, dossiers falsos sobre, per intentar eliminar doncs, determinats candidats que, vull dir, que no convenen a un sector determinat, no? Jo vaig tenir el privilegi de ser l'únic periodista del món, en definitiva, que va donar el nom de Robert Francis Prevost i ja dos dies abans de tancar-se els cardenals de la Capella Sixtina com el més que possible papa. Per què? Doncs perquè estava molt, molt informat. Tenia doncs, el privilegi de tenir doncs, informació dels assessors de cardenals més progressistes, però també dels més conservadors de l'Església, que em van facilitar aquesta informació que vaig poder doncs, avançar, diguéssim, al món. I tothom em deia en aquell moment que jo estava boig, vull dir, no et pensis. Tothom em deia que estava boig, com pot ser un papa nord-americà, vull dir, això és impossible, etcètera, etcètera. I jo vaig dir, bé, ja veurem què surt.
0: Vicenç, amb la mateixa proporció que et deien, ets boig, com vols que trin aquest? Era després que et deien, ja t'ho deia jo, de cop i volta deu passar una cosa similar,
1: Sí, la gent s'apunta ràpidament, però bueno, en aquest cas no es va poder apuntar massa, no ho havien calculat. Realment va ser un privilegi per mi, després de tants anys de picar pedra, diguéssim, a dins del Vaticà, poder doncs, donar això. I poder conèixer fil per randa com s'anava produint doncs, els debats previs al conclave, i també durant el conclave com s'anaven sumant, diguéssim, perquè a veure, cap dels dos sectors de l'Església, ni el conservador ni el sector més reformista, vull dir, arribaven als 89 vots necessaris. Aleshores, vull dir, els reformistes que tenien una mica més, no massa més, però de consens, degut a que el papa havia nomenat, òbviament, molts cardenals que eren, diguéssim, més oberts, aleshores van intentar anar sumant els moderats. Amb aquesta batalla. Com ho van fer? Doncs ho van fer a base doncs, d'explicar la personalitat de Robert Francis Prevost, d'explicar que era un cardenal que admirava, diguéssim, la tradició de l'Església a nivell històric, no pas com un museu. El tema de la missa en llatí, que es podria tornar a fer de tant en tant. El papa no fa misses en llatí, però ho pot, diguéssim, autoritzar. El tema de l'economia del Vaticà, que era també un tema molt i molt important en aquell moment, perquè el Vaticà tenia un problema de cash, tenia un problema de diners, no podia pagar les nòmines ja als funcionaris, tenia problemes per pagar les pensions, etc. Per què? Perquè no fluïa el diner provinent dels Estats Units. Perquè l'episcopat nord-americà va boicotejar el flux econòmic que enviava doncs, al Vaticà i això va propiciar que una davallada, diguéssim, amb l'economia vaticana realment molt notable.
0: Una economia que té molts actius...
1: Donaria, doncs, una altra vegada, obriria la seta, en aquest sentit. No?
0: Una economia que té molts actius, però que no... O sigui, té molts passius, diguem-ne, vull dir que té molta riquesa, però aquesta riquesa no és cash, no és efectiu, no?, pel dia a dia.
1: No, exactament, si hi ha molt patrimoni, l'Església té un patrimoni incalculable, ha venut molts elements del seu patrimoni durant aquests últims anys per pal·liar els temes econòmics, però realment moltes vegades s'ha trobat l'Església Catòlica, no ve d'ara, vull dir, amb altres pontificats ha passat també, doncs que s'ha trobat doncs, amb un problema de caixa, amb un problema de fluïdesa i de diner metàl·lic, diguéssim.
0: En els dos primers, diguem-ne, capítols del llibre, doncs vas descrivint com és aquesta negociació, no? Aquest com es van, diguem-ne, convencent aquests, anem a dir, representants més neutres, més equidistants, potser ser entre les dues opcions, i com es van guanyant aquesta possibilitat. Deies una, l'econòmica, diguem-ne, no? que facilitaria doncs, un ressorgiment, però m'imagino que aquí el factor, des de fora ens sembla que el factor humà, no? El factor persona, ha de tenir molt de pes. Clar, és realment així o al final és tot un tema de pactes?
1: No, a veure, vull dir, el factor humà és sempre important en aquestes coses, i més quan és un grup reduït de persones els que voten, perquè els votants van ser 133, no? Cardenals. Per tant, vull dir, el factor humà és molt important, les amistats són importants. Pensem que quan definim l'Església entre dues ànimes, una ànima conservadora i una ànima progressista, vull dir, no és ben bé, no hi ha una frontera clara en aquest sentit, perquè hi ha cardenals els que poden ser progressistes en determinades coses, clar, en el tema de doncs, les benediccions homosexuals, les parelles homosexuals, i en canvi són antiecologistes, etcètera, no? Vull dir, es pot produir, vull dir, hi ha... realment hi ha una varietat extraordinària amb les persones. Evidentment, les persones són importants, les personalitats són importants. El fet de ser un cardenal nord-americà i alhora peruà, és un cardenal que representa una mica el nord i el sud. Representa el nord i el sud d'aquest món global, coneixedor perfectament del que és el sud, però també coneixedor de les estratègies que aplica la gran superpotència nord-americana. I ho hem vist claríssimament ara amb l'enfrontament doncs, que ha tingut fa uns dies doncs, amb Donald Trump, el president dels Estats Units, no?
0: Totalment. En el llibre també parles de clar, com dèiem els líders polítics, no? Com fan el seu també els seus pactes o com promocionen fins i tot, no? Segons quins candidats paral·lelament, no? Aquí parlaves en el llibre de l'eix Trump-Macron-Meloni, que em sembla molt interessant tot això.
1: Sí, el llibre ofereix detalls inèdits, que no s'han publicat mai, crec que és una exclusiva mundial, de l'intríngulis, com es van produir les pressions, com es van produir doncs, la sortida d'aquests dossiers a la llum, com es va anar pressionant cardenal per cardenal, tant d'un sector com de l'altre, vull dir, en tots els sentits. No? Jo crec que el fet de que aquest llibre sigui important és perquè la gent es doni compte, molta gent ha vist la pel·lícula Conclave.
0: Sí.
1: Molta gent l'ha vista, la pel·lícula Conclave. La pel·lícula Conclave, vull dir, en definitiva, és una pel·lícula que està molt bé, però que només reflecteix el que passa dins de la Capella Sixtina.
0: Clar.
1: I les sales del voltant, però no interpreta, no dona el peu a que es conegui realment les pressions exteriors que hi ha, que són pressions, òbviament, polítiques, que existeixen. Hi va haver un pacte secret que va fer doncs, el mateix dia del funeral del papa francès. Hi va haver un acord entre el president nord-americà Donald Trump, el president de la República Francesa Emmanuel Macron i la primera ministra italiana Giorgia Meloni, per intentar ajudar-se entre ells de cara que sortís un candidat. Després tot això se'n va anar a Norris perquè la figura del cardenal nord-americà de Robert Francis Prevost no era la figura òbviament que volia doncs, Donald Trump, que apostava pel cardenal Dolan, un altre cardenal nord-americà, no? I més amb la línia del MAGA, més amb la línia ultraconservadora que ell defensa i està imposant a nivell de populismes o neofeixismes arreu del món, no? En definitiva, jo crec que això és important conèixer-ho perquè forma part... A veure, el Vaticà, en definitiva, jo sempre ho dic, que és un microcosmos de la guerra cultural que s'està produint al nostre món.
0: Clar.
1: Una guerra cultural que enfronta a la gent que defensa les llibertats, la democràcia, els drets, la justícia social, contra una gent, un món, que vol conculcar aquests drets, vol que les democràcies es converteixin en purament formals, que es vagi a votar cada 4 anys, si no voten el que ells volen i es cuidaran de fer un cop d'estat, com va intentar fer el president nord-americà Donald Trump en la sala del Congrés quan va guanyar Joe Biden les eleccions als Estats Units, però, en definitiva, retallada de llibertats, que estem veient arreu del món amb la pujada d'aquests governs, diguéssim, populistes, o que jo anomeno clarament neofeixistes. No?
0: El llibre també, simplement per anar introduint algun dels elements que es trobaran quan el puguin llegir, parla o dedica, no, a les diferents votacions. Clar, jo m'imagino, Vicenç, que cada una d'aquestes votacions, el que fa, no es pot entendre sense l'anterior, no? És a dir, com es va condicionant el fet de qui es manté allò fixa, no? Amb el mateix candidat, o qui està més disposat a ser permeable, diguem-ne, pel bé comú, possiblement, no?
1: Sí, pel bé comú o per interessos propis.
0: També, correcte, bé, ho volia posar bonic. Seva,
1: però... O per interessos de la seva pròpia arrenca o defensa, no?
0: Correcte.
1: Aquí es va produir un fenomen, tothom tenia clar i donava per fet, vull dir, el món, excepte jo i uns quants més que estàvem assabentats, que Pietro Parolino, que era el secretari d'Estat durant el pontificat del papa Francesc i que continua sent el secretari d'Estat actualment amb Lleó XIV, seria doncs el pròxim papa. Vull dir, això ho donava tothom com a molt clar. Ara bé, Parolin va enganyar a tothom, en definitiva ens va enganyar també els periodistes, vull dir, un personatge que semblava que seria continuista en la línia de reformes del papa Francesc i que va anar oferint càrrecs, va anar oferint solucions de continuïtat doncs, al sector més conservador de l'Església i que es va convertir en definitiva doncs, en el candidat conservador, en aquell moment oposat doncs, a aquesta figura que era un gran tapat, en definitiva, que era Robert Francis Prevost, que va acabar doncs, no aconseguint els 89 vots necessaris, sinó superant fins i tot el centenar de vots.
0: Imagina't. És ben curiós el com es va doncs, destapant, no? I el que a priori, no? Les podríem fer aquestes travesses després, aquest joc, no? Entre el que se sap a dins, com bé ens explicava en Vicenç, el que es pensa a fora, el que es pressiona des de fora, però també des de dins, aquesta permeabilitat també a tot el que va passant en el món, no? És a dir, no es pot entendre les eleccions de cada un d'aquests papes, Vicenç, sense el context històric, oi que sí? Sense saber què estava passant.
1: Evidentment, cada papa està vinculat a, vull dir, òbviament, vull dir, l'elecció d'un papa està vinculat al moment històric en què es viu. Realment, en una època de conservadorisme, etcètera, Joan Pau II va jugar un paper fonamental. Fonamental amb la destrucció del comunisme, amb el pacte que va tenir doncs, amb el president Ronald Reagan, amb l'Ecba Wessa a Polònia i tal, que van acabar doncs, a destruir el comunisme, que era la seva obsessió, diguéssim, com a personatge i com a persona que havia patit els excessos, diguéssim, dictatorials al comunisme. Això és evident. Ara, l'elecció d'un papa nord-americà, què suposa? El van elegir només perquè era nord-americà? No. Jo estic convençut que no. El van elegir perquè era una figura, és una figura que escolta. Això és important en el món d'avui en dia, on escoltar cada vegada es considera un tema més sobrevalorat, no? Quan realment és bàsic. Un papa que escolta, un papa que vol dialogar, i un papa que estableix ponts de diàleg, que és important, el diàleg. Tornar una mica a la diplomàcia. Sembla ara que sigui una cosa que ha passat de moda. Tornar al dret internacional, que s'ha conculcat, sobretot per part del president nord-americà Donald Trump, però també, vull dir, doncs, per altres sectors com Vladimir Putin a Rússia, com Benjamin Netanyahu doncs, a Israel, etcètera, etcètera. Vull dir, això ho veiem en diversos àmbits. Jo crec que era molt important, evidentment, l'elecció d'un papa que fos una figura que estableixi ponts de diàleg en un moment en què els ponts de diàleg s'han trencat a tot arreu i que s'opta doncs, per la llei de la selva, la llei del més fort, i pel xantatge, per l'amenaça, etc. Quan hi ha gent que parla de negociacions, o la Casa Blanca parla de negociacions, el que fa doncs, és amenaçar.
0: Sí.
1: Ho hem vist constantment, ho hem vist a Venezuela, hem vist l'assalt a la sobirania de Venezuela.
0: Ho estàs fent molt malament.
1: Exacte, i si no vols morir, doncs et posa al meu costat, senyora Delcy, senyora Delcy Rodríguez, et posa al meu costat, i llavors jo et salvaré la vida, però el que mano sóc jo. Vull dir, el tema de Venezuela.
0: Sí.
1: amb el tema del genocidi doncs, d'Israel contra el poble palestí a Gaza, doncs, estem veient el mateix, vull dir, el mateix sistema d'actuar amb el tema de l'Iran, mm-hmm. estem veient dia sí, dia també, doncs, com el xantatge és permanent, no? Amb el tema d'Europa, d'haver de gastar més diners, amb el tema de l'OTAN, que ha de contribuir, diguéssim, al que vol doncs, els Estats Units, etcètera, etcètera. Això, les actuacions, vull dir, que fa Donald Trump a nivell intern, a nivell de polítiques migratòries als Estats Units, però també a nivell de destruir el que era l'ordre internacional que havíem conegut.